0: esta todo el mundo la ha oído alguna vez.
1: Dynamite.
0: ¿No? Sí. El título no me lo sabía, la verdad, pero la melodía sí, sí que creo sí. que todos la hemos escuchado alguna vez. Vamos a escuchar más música, porque Harry Styles ha batido el récord Guinness del mayor número de conciertos consecutivos en Wembley.
1: A Harry Styles sí, sí lo conoces.
0: Bueno,
1: más,
0: sí,
1: ¿no?
0: claro.
1: Sergio, vamos a escucharlo
0: también. Y a BTS también.
2: Breathe me in, breathe me out, I don't know.
1: Decías, se ha batido el récord de conciertos consecutivos en Wembley, uno de los templos británicos de la música, el estadio de Wembley en Londres. Culmen para muchos artistas, bueno, 12 conciertos consecutivos ha dado allí. El anterior récord lo tenía Coldplay con 10 actuaciones. Ya sabes que ahora muchos artistas sí. eligen una sede fija, una residencia, como por ejemplo ha pasado en Madrid con Bad Bunny, para dar numerosos conciertos de su gira.
0: Pues a partir de las 7, en un momento ya, les va a saludar Pedro Blanco. Ahora son las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
3: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, és dimarts, és 7 de juliol.
5: Evitar el col·lapse operatiu, protegir les persones i, a més, doncs, evitar que cap nou incendi se'ns faci gran. El nombre d'efectius que tenim doncs, no és infinit, el nombre de mitjans aeris no és infinit. Estem doncs, seleccionant molt bé quina és la prioritat de cadascun dels incendis que tenim actius.
4: Aquesta és l'estratègia dels bombers. En plena onada de calor, ahir es van declarar fins a 65 incendis. N'hi ha dos que preocupen, el de Sentmenat i el de la Pobla de Claramunt, a l'Anoia. Ara hi anem a tots dos, però abans... Abans, el temps. Sol, sol, sol, calor, calor, calor. A partir del migdia hi ha avisos molt alts de calor a la Noguera, la Ribera d'Ebre i el Segrià, temperatures que pugen una mica més. El trànsit a aquesta hora, normalitat, i el transport públic també. El govern torna a demanar l'ajuda a la UME, a la Unitat Militar d'Emergències, per fer front als diversos incendis simultanis que hi ha hagut en les últimes hores a Catalunya. N'hi ha dos que són els que més preocupen, ho dèiem, el de Sentmenat i el de l'Anoia. Comencem justament pel de Sentmenat. 200 efectius de bombers treballen en un foc que té un potencial de 2.000 hectàrees i hi ha un ordre de confinament a 7 urbanitzacions i preocupa especialment la del Farell. Allà hi tenim el Miquel Giol. Miquel, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, aquesta és l'urbanització més amenaçada pel foc. Els bombers han optat per agrupar les persones d'aquest nucli en un punt segur i així poder-les protegir, ja que no garanteixen poder salvar les cases de la zona que estan al mig del bosc. Han reunit els veïns en un balneari de Caldes de Montbui, juntament amb algunes persones que s'allotjaven en un càmping que estava a prop de les flames i que ahir van evacuar. Aquest matí la policia bloqueja els accessos als nuclis confinats, només deixen entrar els veïns els que adverteixen que si marxen i hi ha una ordre d'evacuació, no podran accedir als seus domicilis. L'última actualització dels bombers és d'una àrea cremada de 90 hectàrees. Avui la zona està infestada de fum i els bombers han establert el centre de control a l'Institut de Sentmenat.
4: Això és el que passa a Sentmenat. Després hi ha el que passa a l'incendi de l'Anoia. Allà preocupa que salti a la C15. En breu hi anirem. I el que podia haver estat un incendi de grans proporcions, al Coll de Comiols, a Artesa de Segre, finalment ha quedat en un ensurt, gràcies a la ràpida actuació de bombers, de parcs voluntaris i dels ADFs i pagesos. Sobretot a que el foc començava per la part alta del Coll de Comiols. Vicenç Llorca, bon dia. Ara sí, Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Gisela. En nit el foc es va donar per controlat i ja es va obrir la carretera que va d'Artesa de Segre a Isona. Hi ha 32 hectàrees cremades.
4: En té més detalls la Mercè Marc.
8: Bon dia. El foc de Comiols ha tingut un comportament molt menys virulent de la seva potencialitat inicial i el motiu l'explica l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
9: Hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial... horrible, de més de 100.000 hectàrees.
8: I la reflexió la posa l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puig Pinós.
10: I des d'aquí sí que reclamem que les administracions pertinents pues, posin els recursos necessaris per tal de mantenir el bosc una mica net, amb medis i mitjans les ADFs al dia actualitzades, però també els punts d'aigua.
8: La causa de l'incendi de Comiols hauria estat els treballs amb una màquina recol·lectora, segons la principal hipòtesi dels agents rurals.
4: I com dèiem, hi ha aquests dos focus que preocupen, d'una banda els de Sentmenat, amb el qual hi hem anat amb el Miquel Giol, però és que a l'Anoia hi tenim la Eva Hidalgo, que ella està a la Pobla de Claramunt. Eva, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, Gisela. Què tal? Doncs aquí la prioritat és contenir el foc perquè no salti cap a la C15 i s'obri cap al Bruc, on hi ha un potencial de més de 4.000 hectàrees. De moment sembla que s'està aconseguint. A la zona el cel està tapat, els carrers estan plens de cendra al terra i l'olor fum és intensa. Veiem des d'aquí una columna d'un incendi que manté confinades a més de 30.000 persones de 7 municipis diferents des d'ahir a la tarda. De fet, les flames van arribar gairebé fins a primera línia dels habitatges i hi ha 4 indústries afectades. S'han cremat de moment 400 hectàrees, segons els agents rurals.
12: Gràcies, Eva. Tornarem amb tots vosaltres al llarg d'aquest matí intens. I mentrestant, els sindicats demanen que no es carregui tota la culpa de l'incendi de les Gavarres al treballador que va provocar-lo mentre treballava amb una radial i que es posi el focus en l'empresa. Sergi López, bon dia.
13: Hola, bon dia, Gisela. Defensant que no se sap si aquest home, que ha passat 48 hores detingut a comissaria i aquí el jutge ha deixat en llibertat, tenia l'ordre directe de fer aquesta tasca, que tampoc se sap si se li havia comunicat que aquesta era una activitat prohibida.
12: Un més detalls, Oriol Soler.
14: L'empresa subcontractada presta servei a la Conselleria de Territori de la Generalitat i els sindicats han sortit en defensa del treballador, recordant que és molt important saber quines ordres o instruccions concretes va rebre de la seva companyia i també si se l'havia informat de les restriccions que tenia a l'hora de fer les seves tasques. Camil Ros, secretari general d'UGT.
15: Falta veure com ha anat tot, però bueno, doncs ha estat detingut 2 dies el treballador, però els responsables de l'empresa han passat el cap de setmana on l'hagin volgut passar, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat.
14: Declaracions de Camil Ros a l'Aquí Catalunya.
12: Un incendi aquest de les Gavarres que encara no està controlat. I la Generalitat admet que les dades de morts associades a la calor són preocupants. 1.103 des que va començar el mes de juny. Són els càlculs de l'equip especialitzat de la Universitat Carlos III, referent en aquest àmbit.
7: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, admet que les dades que té controlades la Generalitat vinculades a cops de calor o deshidratacions no són bones i recorda que aquesta onada de calor durarà ben bé fins a mitja setmana.
16: Sabem que hi ha mortalitat associada a la calor, no és que la gent vagi caient pel carrer morta per la calor, sinó que són condicions que ja existeixen que s'agreugen amb la calor i que acaben precipitant. Nosaltres anem monitoritzant també els cops de calor, les deshidratacions, els síncopes, i realment estem amb unes xifres que són preocupants.
7: Són declaracions de Fernández a l'Aquí Catalunya.
12: Més enllà dels incendis i de l'onada de calor i altres temes, a l'Audiència de Barcelona hi ha hagut una nova tongada de testimonis pel judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Estan acusats de discriminar policies nacionals i guàrdies civils durant la vacunació de la Covid al personal essencial. Els testimonis han exculpat els exconsellers.
13: Entre d'altres, ha declarat l'exassessora de Vergés, Judit Vinyals. Seus són un dels missatges que en l'instrucció semblaven més incriminatoris.
17: En el que dice, un altre cop la consellera em demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional, no podrem argumentar-lo.
13: Però Vinyals diu... Ara sí, però Vinyals diu que es van mal interpretar.
18: No, se referia a que teníamos que complir el dictamen de la IT territorial del dia 22, donde nos decía que teníamos que vacunar a la gente más mayor. Entonces se referia a la gente joven de este colectivo.
13: En aquest sentit, l'ex-subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha atribuït el retard en la vacunació a la suspensió cautelar de la vacuna d'AstraZeneca pel risc de trombosi i ha desvinculat Josep Maria Argimon de qualsevol decisió sobre el tema. Els policies que van declarar la setmana passada també van exculpar la cúpula de Salut.
12: Són les 6:57. I Espanya jugarà els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal 0-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 91 de partit. Santi Ovalle, bon dia.
19: Què tal? Bon dia. La selecció espanyola ja és als quarts de final del Mundial després de superar Portugal per 1-0 amb una diana al tram final de partit de Miquel Merino, el jugador de l'Arsenal. El partit de Portugal ha estat el darrer de Cristiano Ronaldo a la història dels Mundials. Espanya passa a la següent ronda, jugarà divendres vinent a les 9 de la nit i ho farà contra Bèlgica, que ha superat els Estats Units a Seattle. Per tant, Espanya-Bèlgica, divendres pels quarts de final per un lloc a les semis del Mundial.

0: I aquesta nit, a les Nits d'Occident, al Palau de Pedralbes, hi actua Sting.
1: Presenta la gira Sting 3.0 World Tour al costat del guitarrista Dominic Miller i el bateria Chris Mas. Sting és guanyador d'11 Grammys addicionals, un Globus d'Or, un Emmy i 4 nominacions als Oscars. Per avui, pràcticament totes les entrades venudes.

0: Cert, on interpretarà temes de sempre i també algun de nou, segurament. No sabem si sonarà aquest que sentim ara, aquest Fields of Gold, però estaria bé que això passés almenys pels amants d'Sting. I d'aquí a res, d'aquí a 30 segons, comença l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández. Avui també estaran molt pendents de tot el que succeeix amb els diversos incendis que estan cremant a Catalunya, amb punts en directe de connexió i també amb experts en aquesta gestió d'incendis i de boscos. Avui en un programa en el qual doncs, també conversaran amb Irene Montero, avui que fa 10 anys de la sentència de la violació de la Manada.
1: Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Pendents dels incendis actius simultàniament a Catalunya que estan posant contra les cordes els bombers. De seguida connectarem amb els companys que estan seguint l'evolució dels incendis. Avui, però, també us expliquem més coses, i és que la OCDE discrepa dels mestres catalans que reclamen una reducció del nombre d'alumnes a les aules. Us ho expliquem de seguida, però abans... Abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el temps. Novament, molta calor. A l'interior pugen les temperatures i a la costa els termòmetres, com ahir. El trànsit, retencions habituals a les entrades a Barcelona i a les rondes. I al transport públic no hi ha incidències. Al llarg de l'últim curs escolar hem sentit en força ocasions aquests crits. Amunt els salaris, abaix les ràtios, l'OCDE, però, discrepa. Considera que una reducció general del nombre d'alumnes per aula és una mesura molt cara, que repercuteix poc en els resultats i que és millor utilitzar aquests diners per conservar i per atreure els millors docents. Soledad Domínguez, bon dia.
2: Bon dia.
1: Educació presentarà avui a la Junta de Directors l'informe que el govern va encarregar experts de la OCDE per millorar els resultats dels alumnes catalans. Un informe que aposta per concentrar els recursos en els centres que tenen més alumnes vulnerables.
2: En aquestes escoles i instituts, els experts de l'OCDE sí consideren que és eficaç rebaixar el nombre d'alumnes per aula, però no en canvi de forma generalitzada a tot el sistema. Paulo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha fet l'informe.
3: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència en l'aprenentatge de l'alumne. Pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, con alumnos más desfavorables, por ejemplo, o en niveles más bajos de educación.
2: Santiago alerta que en un moment en què falten professors, reduir el tamany del grup classe pot provocar que s'acabin contractant professionals més mediocres.
1: En canvi, si veuen bé oferir millors sous als professors per atreure els millors professionals.
2: De fet, creuen que caldria reconèixer els docents que assumeixen més responsabilitats, com ara les tutories o el lideratge en els plans de millora dels resultats, premiar també els professionals excel·lents i oferir incentius a aquells que treballen en les escoles més complexes. Sobre els directors, l'OCDE aconsella reforçar el seu lideratge pedagògic, dotar-los de més poder per configurar els seus equips o per decidir quins plans de formació continuada haurien de fer els professors per respondre millor davant la complexitat a les aules.
1: Fixem-nos ara amb el minut i resultat dels incendis que s'estan registrant a Catalunya de manera simultània. A aquesta hora hi ha actualització dels bombers. Anem cap a Sentmenat. Allà hi ha el Miquel Giol. Bon dia, Miquel.
4: Bon dia, doncs sí, els bombers han estat treballant tota la nit en aquest incendi, que asseguren que s'ha mantingut força estable i que les maniobres han resultat efectives. A la zona del foc hi treballen 56 dotacions i ara que ja comença a haver-hi llum, els bombers confien que aviat s'incorporaran mitjans aeris per col·laborar a apagar les flames que, segons l'última actualització dels bombers, ahir a la nit, havien cremat 90 hectàrees.
1: Gràcies, Miquel. De fet, aquest de Sentmenat és un dels incendis que preocupava o preocupa. També hi ha el de l'Anoia, allà a la Pobla de Claramunt, i tenim l'Eva Hidalgo. Eva, bon dia.
5: Bon dia. Més d'una setantena de dotacions dels bombers amb l'ajuda de la UME han estat treballant durant tota la nit per consolidar el flanc dret i el cap per evitar que s'obri cap al Bruc i cap a Castellolí. En breu s'incorporaran els mitjans aeris. Més de 30.000 persones de 7 municipis continuen confinades des d'ahir a la tarda. L'olor fum és molt intensa d'un incendi que ha cremat 400 hectàrees segons els agents rurals. Les flames van entrar a urbanitzacions com ara les Garrigues d'aquí de la Pobla i han afectat també a 4 indústries.
1: Gràcies, Eva. L'incendi que hi ha a l'Artesa de Segre ja s'ha pogut donar per controlat. Vicenç Llorca, bon dia.
6: Bon dia, Gisela. Tenia una extensió potencial molt àmplia, però per sort l'actuació dels bombers l'ha frenat. A les Gavarres el foc encara no està controlat. Sí que està estabilitzat des de dissabte, però la intensa calor fa que hi hagi una contínua revifada de flames.
1: En té més detalls el Carles Couso.
7: Metre a metre, els bombers ressegueixen el perímetre per assegurar-se que no creix, intenten detectar possibles punts calents i apagar ràpid qualsevol revifada. Els nous incendis iniciats a Catalunya han fet que alguns efectius hagin abandonat les Gavarres. Tot i així, encara queden uns 150 50 bombers a la zona. Inspector Ferran García, cap de l'operatiu a Girona.
8: Aquí estem en una fase bona de l'incendi, per lo que era, però que necessita una mica més. Necessita treballar-se una mica més del que podem treballar ara, tot i que estarem treballant tota la nit amb les dotacions i intentant buscar el poder donar aquest incendi per controlar el que us deia. Necessitem treure'ns aquest incendi de sobre per atendre el que vingui. Doncs ja està aquí el que vingui.
7: La pèrdua d'efectius aquí, asseguren els bombers, pot frenar arribar a la fase de control de l'incendi, la que és prèvia a l'extinció, però en cap cas fer passes enrere.
1: I en aquest context d'altes temperatures, Catalunya vigilarà amb drons que els treballadors del camp estiguin protegits contra la calor.
6: La Inspecció de Treball preveu sumar aquesta tecnologia en la propera campanya de la recollida de la fruita per vigilar i sancionar les empreses.
1: Des de Ràdio Lleida, Mercè Marc.
9: De moment és un pla pilot que ha estrenat el Departament d'Empresa i Treball en zones agrícoles del Segrià per incorporar l'ús de drons i veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures associats al canvi climàtic. Ara mateix la seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que no hi ha cap normativa que sancioni treballar a unes temperatures concretes, diu el conseller Miquel Samper.
10: Ens hem de començar a acostumar a que conceptes com les reduccions de jornada o les modificacions dels horaris, això s'ha de posar sobre la taula. I les conseqüències del canvi climàtic ens estan arribant i encara no hi ha hagut una normativa ni estatal ni nostra. De fet, la competència és estatal, però encara no existeix.
9: Aquests drons complementaran la feina que fan els inspectors de treball sobre el terreny per comprovar que les empreses disposen del protocol obligatori de calor.
1: Són les 7:27.
11: Ni quarts ni hores.
12: Jo soc l'Ollo Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
11: Joc d'històries.
13: No és com un programa clàssic.
11: I anys i panys.
14: Som la família Ferrer.
11: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2021. De Ser Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la sèrie Ser Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
15: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Espanya jugarà els quarts de final del Mundial després d'eliminar Portugal.
6: 0-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 91 de partit.
16: Viva Sant Fermín! Viva Sant Fermín!
6: Amb aquest viva Sant Fermín ho celebrava el futbolista nascut a Pamplona.
1: El rival d'Espanya a quarts de final serà Bèlgica,
6: que va eliminar l'última de les anfitriones que quedava viva, Estats Units. 1-4 pels belgues en un partit marcat per la suspensió de l'expulsió Balogan, el davanter estrella dels Estats Units que havia estat expulsat contra Bòsnia. Recordem que Donald Trump va dir obertament que va trucar a la FIFA per demanar una revisió de jugada.
1: I a casa l'Espanyol torna avui de les vacances.
6: Els de Manolo González passaran avui les habituals proves mèdiques i físiques i, a més, serà presentat el nou fitxatge, Àlex Calatrava.
1: I mentrestant, el principal grup d'animació de l'Europa no vol anar al Narcís Sala.
6: El grup Escapulats va anunciar en un comunicat que no acudirà al Narcís Sala a l'estadi del Sant Andreu per animar l'equip si la consulta que està fent el club sobre aquesta opció.
1: I avui, Sergi, què celebrem?
17: Doncs mira, considerant la situació que patim a Catalunya amb diversos incendis simultanis, com acabes d'explicar ara mateix, avui celebrem el Dia Internacional de la Conservació del Sòl, una qüestió moltes vegades bàsica precisament per evitar la propagació dels focs.
18: Érase una vez un planeta triste y oscuro.
17: Si no volem que el planeta torni a estar trist i fosc, com sentíem ara la cançó, caldrà cuidar més el sol. Aquest Dia Internacional promou protegir la Terra per evitar la desertificació que moltes vegades es produeix amb la desforestació. I precisament la major desforestació a Catalunya la provoquen incendis com els que estem patint aquests dies aquí a Catalunya.
1: Segur que molts oients, amb aquesta música que ens has posat avui, i jo m'incloc entre ells, hem tornat a la nostra infantesa, no? Uns quants anys enrere, ens hem remuntat.
17: Jo a la joventut, només.
1: A la joventut, és igual, en tot cas. No? Aquest és un matís que no té importància ara mateix.
17: No.
1: Així arribem a 8:15. La informació continua, l'he per avui.
19: Les 7:30, les 6:30 en Canàries.
20: Hoy por hoy. Con Pedro Blanco.
19: Seguimos en la ola de calor y seguimos asistiendo a una sucesión de incendios, fundamentalmente en Cataluña, que ha obligado allí a confinar a decenas de miles de personas. La Generalitat ha solicitado ayuda a la Unidad Militar de Emergencias. Los bomberos llevan trabajando toda la noche para afrontar la simultaneidad de varios fuegos, uno en Anoia, el otro en Sentmenat, en la provincia de Barcelona.
14: Este último ha afectado a una superficie de 90 hectáreas y es el que más preocupa por la intensidad de las llamas y por la dirección del viento.
19: Irene Millán, buenos días.
14: ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Estos dos nuevos fuegos se suman al de Bisbal de Empordà, que sigue activo y que ha afectado ya a 2.200 hectáreas.
19: En Grazalema esta noche han podido regresar a sus casas 92 vecinos que fueron desalojados por un fuego que ha quemado 222 hectáreas.
14: Lo confirmó anoche Antonio Sanz, el consejero de Presidencia de la Junta, a última hora.
21: Prácticamente más de la mitad del incendio podríamos darlo por estabilizado. Tras esta evolución favorable, ha decidido que las 92 personas de la zona de la Ribera puedan volver a sus casas.
14: Ya solo quedan 96 personas desalojadas.
19: Seguimos en Andalucía porque, y hablamos de fuego todavía, de otro tipo de fuego, un nuevo incendio ha arrasado esta noche un asentamiento chabolista en Palos de la Frontera y ha dejado a decenas de temporeros sin las pertenencias que tenían. Es un suceso que ocurre con relativa frecuencia, es la enésima vez que se origina un fuego en ese asentamiento. Radio Huelva, Santi González, buenos días.
22: Ya, Manuel, ese me ha quemado, palo.
23: Buenos días, ese era el momento además en el que una de las personas afectadas se ha visto sorprendida por una explosión entre las llamas de esas chabolas afectadas, aunque según las primeras informaciones que nos han llegado, ninguna persona, y esto es lo importante, ha resultado herida. Pepa Suárez es portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón.
24: Casi con toda seguridad se quemó todo el asentamiento. La falta de ayuda de emergencia a las personas brilla por su ausencia. Son personas que pierden sus hogares, aunque sean infravivienda.
23: Son chabolas que están construidas con materiales altamente inflamables. Las llamas, de hecho, se han podido ver esta pasada noche desde la capital onubense, a kilómetros de distancia. Muchas infraviviendas han quedado reducidas a cenizas en un asentamiento que además ya cuenta con un largo historial de incendios.
19: La crónica de tribunales se sigue escribiendo esta mañana por los ecos de la decisión que tomó ayer el juzgado para autorizar a Begoña Gómez a viajar a Londres, pero no a la cumbre de la OTAN.
14: En el auto, el juez Antonio Viejo, que es el tercer magistrado en el que se ha delegado esta decisión, dice que en Ankara la mujer del presidente no tiene prevista ninguna participación activa y que en un posible caso de fuga, el país no pertenece al espacio de justicia de la Unión Europea y añade que con Reino Unido existe una buena relación de cooperación judicial. Antonio Viejo ha sido el encargado de tomar esta decisión porque el juez Peinado está de vacaciones y su sustituto libró ayer.
19: Begoña Gómez debería asistir a la recepción de esta noche con el resto de acompañantes de los líderes de la OTAN.
14: Sánchez llega con la convicción también de demostrar que cumple con sus compromisos y sin miedo a confrontar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
25: En Ankara, I expect nations to present clear, concrete.
14: Que ayer decía en la previa de la cumbre que va a reclamar la hoja de ruta que tienen los países para alcanzar ese 5% de gasto en defensa.
19: Y otras historias que nos dejan estas últimas horas. Es noticia, ha sido noticia en el mundo literario. La gestora cultural Eva Orue ha sido cesada como directora de la Feria del Libro de Madrid, la gran feria del libro de este país. En la nota de prensa difundida por la Asociación de Librerías no se explican los motivos concretos del despido, pero ella dice que no lo comparte. Radio Madrid, Lidia Payo.
26: La feria cambiará de rumbo en la próxima edición tras la destitución de la que ha sido su máxima responsable desde 2022 y la primera mujer al frente de esta gran cita del mundo literario. En un comunicado difundido por el gremio de librerías encargados del evento, no detallan las razones del despido, tan solo que trabajan en una nueva etapa y afrontando nuevos retos, pero la propia Orue ya ha rechazado la decisión. Esto llega después de los malos resultados obtenidos durante la pasada edición, en la que cayeron las ventas y que desde la feria achacaron a la visita del Papa a Madrid, que coincidió en estos días. La Asociación de Editores de Madrid, por su parte, ha reconocido la labor de Eva Orue al frente de la feria.
19: Y cada día a esta hora recuperamos algunos de los momentos que se han vivido en la antena de la SER. Ayer, en La Ventana, Carla Francino otorgaba el premio del concurso de relatos en cadena. Es uno de los grandes momentos de cada temporada, de cada final de temporada. Y ganó Alberto Moreno por este relato que se llama La fotosíntesis del plástico.
27: Nadie pudo recordar el orden correcto de las cosas. Nos abdujeron, nos quitaron el humor, los árboles, la gravedad y se largaron. Después, cada cual intentó reiniciarse a su modo. Yo, por ejemplo, cuido plantas de plástico. Las riego, las abono, las mimo. Y estoy tan orgullosa que los domingos mis vecinas vienen con sus hijos a verlas. Sé lo que piensan. Percibo sus murmullos mientras les explico las que dan flores y las que no, o cuáles prefieren sol y cuáles sombra. Intentan fingir, pero sus pupilas segregan esa neblina hipócrita. Luego, tras despedirse, cogen a sus hijos, los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan.
19: Alberto Moreno tiene 50 años, nació, vive y trabaja en Talavera de la Reina, es maestro de primaria, estuvo en la final anual del 2022 y él cree que la humanidad se acabará cuando dejemos de contar cuentos. Bueno, esto ocurrió ayer en La Ventana y, como saben, todo lo mejor de lo que pasa en la Antena de la SER, que es mucho, bueno, todo bueno, pero algunas cosas son mejores, las pueden encontrar en nuestra aplicación y en cadenaser.com.
0: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hazte mutuera.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Compartir una sandía de Aldi en verano es lo mejor.
4: No la comparto.
3: ¿Mi opinión?
4: No, la sandía. Esta semana la sandía rallada 0,69 el kilo.
3: Y el melocotón amarillo a 2,39 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en Aldi.es. Aldi.
4: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
5: Entramos en Cantora.
7: La finca de Isabel Pantoja y uno de los lugares más mediáticos y herméticos de nuestro país hasta ahora. Descubrimos cómo está hoy el lugar que fue escenario de su vida y testigo de algunos de los episodios más comentados de la crónica social española.
8: El precio de Cantora, el miércoles a las 11 en Telecinco.
10: El evento que detiene al mundo. La información que necesitas para seguirlo. Spoticar te trae la información de la jornada.
20: En Hoy por Hoy, Mundial 2026.
19: Bueno, España y Mikel Merino celebraron anoche por todo lo alto Sampe, el inicio de las fiestas de San Fermín.
28: Sí, porque como buen navarro y habiendo marcado el gol del triunfo de España el día del chupinazo en las fiestas de San Fermín, así lo celebraba nada más terminar el partido.
16: ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín!
28: Eso le decía la cámara y también luego esta reflexión.
29: ¿Hasta qué punto creemos en que se puede meter un gol hasta el último minuto? Al 100%. Creo que es la mentalidad que hay que tener, generar un impacto en el juego y eso es lo que hemos hecho todos los que hemos entrado, ¿no? Entrar con hambre, con energía, me gusta dejarlos para el último minuto, nos está yendo bien así y bueno, ojalá vengan más.
28: Pues paramos un minuto y contamos todo el España-Portugal desde Dallas con Antón Meana.
30: Ràdio Girona. Cadena SER.
31: Apa, tu! Quina barbacoa tenen aquest jardí?
32: La mateixa que tindrem nosaltres quan anem a buscar-la al rei de la rajola.
31: Digues que sí, que una barbacoa fa jardí. Serà gran? Serà petita? Serà amb aigüera incorporada? De quin color la vols? Posa una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreiderarajola.com.
33: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
34: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
33: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
34: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
35: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: disputar la cuarta etapa del Tour de Francia, la primera que se va a completar de forma íntegra en territorio galo. Carcasona fue a 182 kilómetros, una jornada de media montaña con dos puertos de segunda categoría. En la segunda mitad del recorrido, el último se va a coronar a 45 kilómetros del final, en un Tour que ya comanda el actual campeón Tadej Pogačar. Ayer ganó en la primera llegada en alto en la tercera etapa y, aunque marca el mismo tiempo que Jonas Vingegaard, es líder. Tercera posición para el belga Remco Evenepoel, a 23 segundos. Cuarto, el mexicano compañero de Pogačar, Isaac del Toro, a 24 segundos. Quinto, el mejor español Juan Ayuso, que está a 27 y que, por ejemplo, tiene 21 segundos de ventaja respecto al francés de 19 años Paul Seixas, que es sexto, a 48 segundos de Pogačar.
1: Gracias, Borja. Hasta aquí el deporte.
2: En los partidos del Mundial, cada decisión puede marcar la diferencia. Por eso, si llevas tiempo pensando en tu próxima jugada al volante, es hora de hacer el pase y cambiar de coche. En Spoticar tienes más de 6.200 vehículos, de los cuales más de 900 son eléctricos e híbridos, con hasta 3 años de garantía y 8 años de garantía en la batería y el apoyo de la red de servicios oficiales. Y ahora, si financias con Stellantis Financial Services, no pagas hasta noviembre. Este Mundial juega sobre seguro. Encuentra tu coche en Spoticar. Descubre más en spoticar.es.
3: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
4: La Guardia Civil alerta de que se están enviando falsas citaciones judiciales. Si le llega un mensaje de estas características, mantenga la calma y no abra el enlace ni descargue los archivos. Tampoco conteste al remitente y, por supuesto, ni se le ocurra hacer ningún pago. Si cae en el engaño y facilita sus datos personales o bancarios, denúncielo. Recuerde que los ciberdelincuentes buscan provocar miedo para que usted haga las cosas sin pensar.
3: Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
5: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
6: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
5: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE.
6: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
5: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
7: Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
6: Mejor buscamos otra.
8: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
10: A las 8:30, ya saben, el tiempo del abierto para el análisis y la reflexión. Hoy nos acompañarán José Ramoneda, se estrenará Karina Sainz Borgo y estará Gonzalo Velasco. Gonzalo, muy buenos días.
11: Buenos días, Pedro. Una alegría reencontrarme por aquí contigo.
10: Igualmente. ¿Has desayunado ya?
11: Pues mira, estoy buscando ahora una cafetería abierta para tomarme el primer café.
10: ¿Qué me dices? ¿Has salido a la calle sin tomar el primer café? ¿Cómo puedes hacer eso?
11: He salido apresuradamente. Aquí estoy por la calle de la vida, entre perros que pasean a sus dueños y personas que hacen deporte muy disciplinadamente.
10: ¿Cómo te tomas el café, por cierto?
11: Pues, bueno, desde que estuve en Italia me gusta expreso, pero la verdad es que las cafeterías de Madrid no siempre es algo aconsejable. Estomacalmente hay que ser más prudente, entonces me lo tomo cortado.
10: Eso es verdad. Bueno, hoy hay unas cuantas cosas de las que hablar. Un nombre propio va a ser Donald Trump. No sé si tú eres muy futbolero o no, poco o nada, pero en todo caso la injerencia de Trump con la FIFA en realidad no habla de fútbol, habla de un estilo de hacer política.
11: Sí, soy futbolero en su justa medida, pero esto me ha llamado especialmente la atención porque ha supuesto una especie de aplicación de esto que a veces los analistas utilizamos mucho, esta cita de Carl Schmitt, un jurista nacionalsocialista, que decía que el soberano es quien decide sobre el estado de excepción, es decir, que decide cuando no se cumple la regla, porque es una manera de hacer ver pues que siempre hay alguien que está por encima de la ley. Y esto, claro, lo vemos en el orden internacional, lo vemos en el ámbito nacional estadounidense, pero aplicado al fútbol ha saltado a la vista de una manera mucho más palmable, ¿no? Y lo que me llama la atención quizás de todo esto es que haya quien lo permite, personas como Gianni Infantino, quizás podríamos extenderlo a Rutte, el secretario general de la OTAN, del que también hablaremos hoy, entiendo,
10: también,
11: que permiten esta especie de excepcionalismo constante de una manera llamativamente sumisa.
10: Claro. Bueno, pues te voy a dejar tomar el café, tampoco te retrases mucho, tómatelo con cierta calma,
11: no,
10: pero no con mucha calma.
11: Ya tengo muy, muy cogida la medida, vale, el camino a la radio.
10: Venga, nos vemos en un ratillo. Gracias, Gonzalo.
11: Nos vemos, Pedro.
10: Con Gonzalo Velasco hablaremos, sí, claro, de Trump y de sus injerencias en la FIFA y de la cumbre de la OTAN y de Begoña Gómez, en fin, todo eso en el abierto. Ahora son las 8:10, 7:10 en Canarias.
12: Cadena SER. Radio Girona. Cadena SER.
1: Quan la calor apreta, vine a la Terrassa. La de la Rosaleda Jardí Degustació de Girona. Al Parc de la Devesa. Esmorzar, un vermut, un dinar. La Terrassa de la Rosaleda és tot un privilegi de la ciutat. Informeu-vos també de les propostes per celebracions i els menús per grups. Obert cada dia excepte els dilluns. La Rosaleda Jardí Degustació. A la Devesa. Gastronomia i natura. La Terrassa ideal.
12: A Obramat creiem en les ciutats que es construeixen amb compromís. I amb Girona ens hi comprometem de veritat. El proper 8 de juliol obrim el nou magatzem Obramat a Salt, carrer d'Antoni Bernés i Voltres a 10, des de les 7 del matí. Més de 20.000 productes de marques professionals, el millor assessorament professional i un espai dissenyat perquè la teva compra sigui ràpida. On compren els professionals? Obramat.
13: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
14: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
13: Referents amb tu.
14: Penso en tu.
13: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
15: Bon dia, és dimarts, és 7 de juliol i a aquesta hora hi ha una primera reunió operativa de bombers per encarar la jornada d'avui. D'aquí a res han de comparèixer des del Centre de Comandament Únic de Bellaterra, activat arran de la simultaneïtat dels incendis. S'aixeca el dia i està previst que els mitjans aeris s'incorporin a les feines d'extinció dels diversos focs que cremen a Catalunya. Fins a 65 se van comptabilitzar ahir. És la principal notícia de la jornada. Ara anem a diversos punts de directe, però abans tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
16: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
15: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
17: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que hem de tenir paciència per un accident des de primera hora del matí a la C58 a l'altura de Ripollet, que amb direcció Sabadell deixa fins a 5 quilòmetres d'aturades en sentit nord i que obliga doncs, a obrir la circulació al carril Busbao per a tots els vehicles excepte camions. Tot plegat de retruc ens deixa força col·lapse amb tot el Sant Besòs i també el nus de la Trinitat. Cada retruc doncs, també afecta a la circulació en els dos sentits de la marxa de les dues rondes, tot i que sobretot aquestes vies pateixen cues en sentit sud. Per altra banda, el Llobregat, retencions habituals en direcció Barcelona, també al Vallès, destacant la AP7 amb cues en direcció Tarragona entre Montornès i Barberà i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
16: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
15: El segon imprescindible al transport públic, no hi ha incidències, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
18: Bon dia. Sol, més calor que ahir i durant la tarda algunes tempestes a prop dels Pirineus. Ara tenim 24 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida i Girona. Farà sol la major part d'hores, ajudant a que pugi ràpidament la temperatura. Les màximes més baixes arran de costa de 30 a 35 graus. A l'interior ens aproparem als 40, superant-nos amb facilitat al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. A partir de migdia, vent de marinada fort a gran part de Catalunya i entre la tarda i la nit, algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu deixaran poca aigua, però aniran acompanyades de fortes ratxes de vent.
13: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
15: El perill extrem d'incendi forestal s'amplia a 111 municipis de 18 comarques. Un pla alfa que també s'ha activat a 6 espais naturals, el Montsec d'Àrac, Montsec de Rúbies, Montserrat, Ribera Salda, Baronia de Rialb i Les Gavarres. Un dels incendis que més preocupa és el de Sentmenat. Els bombers asseguren que a la nit les tasques d'extinció han estat efectives, però encara no sabem quanta és la zona cremada pel foc. L'última actualització és de 90 hectàrees ahir la nit. Anem cap allà, Miquel Giol, bon dia.
19: Bon dia. El que més preocupa ara mateix són les urbanitzacions i nuclis de la zona. N'hi ha 7 de confinades i una que preocupa en especial, la del Ferrell, que està enmig del bosc i a prop de les flames. Els bombers no poden garantir salvar les cases, pel que des d'ahir que van reunir els veïns de la zona en un balneari de Caldes de Montbui per protegir-los. A les altres urbanitzacions, la policia controla els accessos, només hi deixa entrar veïns i alhora els adverteixen que si surten i hi ha una ordre d'evacuació, no hi podran tornar a accedir. Al llarg del matí n'hem vist alguns dels veïns que feien mitja volta al control quan els informaven d'això. Ara mateix al centre de control que els bombers han instal·lat aquí a l'Institut de Sentmenat. Els veiem reunint-se per un canvi de torn. També hem començat a sentir els primers mitjans aeris del dia que ja són a la zona per col·laborar amb les tasques d'extinció. Els bombers hi són amb 200 efectius.
15: Gràcies, Miquel. Després hi ha l'incendi de l'Anoia, que és l'altre que també amoïna, però Sergi López, bon dia.
20: Bon dia.
15: Hi ha novetats.
20: Sí, l'última hora és que ja s'ha aixecat el confinament, s'acaba de fer. Més de 30.000 persones, recordem, que estaven confinades de 7 municipis diferents i han estat desconfinades. És notícia de fa molt poca estona. El darrer balanç dels agents rurals xifren en 400 hectàrees la superfície cremada. Durant la nit hi han treballat 72 dotacions de bombers amb l'ajuda de l'exèrcit. Els esforços dels bombers s'han centrat en evitar que el foc es desplacés cap al Bruc.
15: I després hi ha el foc de les Gavarres, que encara no està controlat. Però és que, a més, és que tot plegat coincideix en que just avui fa un any dels incendis de Paüls, el del Baix Ebre, que va cremar més de 3.300 hectàrees. Els alcaldes dels municipis, un any després, continuen reclamant l'ajuda promesa. Vicenç Llorca, bon dia.
21: Bon dia, Gisela. Els dos municipis més afectats per aquest incendi van ser el d'Ubé i Xerta, on es va cremar pràcticament el 30% del terme. Un any després, els seus alcaldes, Rosalia Pagaroles i Roger Vinyó, reclamen rebre els ajuts sol·licitats.
22: Si algun pagès que té molts danys, que té moltes zones cremades i tot això, almenys que puguen compensar-ho econòmicament.
23: Aquelles peticions que es van fer arribar al govern, doncs que ens arriben i que se'n recorden de nosaltres.
21: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, defensa que la gestió forestal és prioritària i que s'ha respost amb una inversió sense precedents. Admet l'administració que poden quedar feines per fer, però que les més urgents, com arreglar accessos i camins, ja s'han fet.
15: I fins a 65 incendis es van declarar ahir a Catalunya per causes ben diverses, però a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, la policia local ha detingut un home per encendre 4 focs de vegetació prop del camí vell de l'Estartit. Laura Pons.
24: Sí, focs que van encendre en una situació d'alt risc d'incendi forestal. Els fets van passar diumenge a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una botiga denunciant un intent de robatori. Un home de 30 anys que tenia, a més, un requeriment judicial pendent. Durant la identificació, el detingut va fugir corrents, però la policia local, minuts més tard, el va tornar a trobar a la carretera que connecta Torroella de Montgrí amb l'Estartit, on havia encès fins a 4 focs en punts diferents. La policia va poder apagar les flames amb extintors i va detenir l'home de 30 anys.
15: Són les 7:57.
25: Per tu que dius és groga! I per tu que crides àrbitre l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Arnau Montserrat, bon dia.
26: Bon dia, Gisela.
15: Espanya jugarà els quarts de final del Mundial després d'eliminar Portugal.
26: 0-1 amb un gol de Mikel Merino al minut 91 de partit.
27: Viva San Fermín! Viva San Fermín!
26: Viva San Fermín, ho celebrava el futbolista nascut a Pamplona. El rival d'Espanya a quarts de final serà Bèlgica, que va eliminar a l'última de les anfitriones que quedava viva, Estats Units, 1-4 pels belgues. A la premsa, la portada l'as, viva San Fermín, Espanya es classifica amb un xupinazo de Merino al Marca, Merinazo i a quarts de final a Mundo Deportivo, o a quarts i al carrer amb aquest titular al costat de Cristiano Ronaldo a l'esport.
15: I el menú d'avui?
26: Es tanquen els vuitens de final del Mundial. A les 6 de la tarda, l'Argentina de Leo Messi juga contra Egipte i a les 10 de la nit, Suïssa s'enfronta a Colòmbia.
15: I l'Espanyol, que torna avui de les vacances?
26: Els de Manolo González passaran les habituals proves mèdiques i físiques i, a més, serà presentat el nou fitxatge Calatrava en ciclisme. El Tour ja ha deixat Catalunya. Avui, quarta etapa, ja íntegra a França amb Pogacar com a nou líder.
15: Gràcies, Arnau.
26: Fins ara.
15: I un projecte liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona sobre l'ús de la intel·ligència artificial per detectar les marques de la censura en els guions de Ràdio Barcelona entre els anys 1925 i 1953 ha estat premiat al Fòrum d'Universitats Europees.
21: El projecte ha estat coordinat pels professors Òscar Coromina i Adriana Monroy i ha comptat amb la col·laboració d'aquesta casa. Gràcies a aquest treball, ara es poden distingir les anotacions dels censors de l'època en els guions, que sovint es perden en el procés de digitalització. L'aplicació d'aquesta tecnologia també facilita la cerca per paraules clau en aquests documents.

és l'estiu. Un sentiment molt fort, estan durant tot, me fas perdre el mal, que vull sempre a prop i no pensar fins demà. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: archeologia e mi carri a Kumbara, yeah, yeah, yeah. C'è chi album mia incontrare.
1: Oi por oi. Ràdio Girona. Cadena SER.
2: A Obramat creiem en les ciutats que es construeixen amb compromís. I amb Girona ens hi comprometem de veritat. El proper 8 de juliol obrim el nou magatzem Obramat a Salt, carrer d'Antoni Bernés i Voltres a 10, des de les 7 del matí. Més de 20.000 productes de marques professionals, el millor assessorament professional i un espai dissenyat perquè la teva compra sigui ràpida. On compren els professionals? Obramat.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Restaurant Cal Gros, ara amb nova gerència al lloc de sempre, a la carretera vella de Santa Coloma a Sant Dalmai. Tornem als nostres orígens. Plats de tota la vida, com el bacallà, els cargols, les carns a la brasa, els arrossos, també pollastre a l'est i plats del dia per emportar. Cal Gros, el restaurant de la carretera de Santa Coloma a Sant Dalmai. 613-810-408. Bona cuina, la de sempre.
5: 12 concerts, 8 espais únics de Girona. Música clàssica, jazz, indie i molt més. Notes al Parc. Arriba la desena edició del 8 de juliol al 25 d'agost. Amb entrada gratuïta i sota les estrelles. No t'ho perdis. Més informació a girona.cat/notesalparc. Ajuntament de Girona i Auditori de Girona.
6: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
7: Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos, al final... Pues el llanto se acaba en el momento en el que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie. Nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos.
8: Instrucciones para llorar. Historias de cronopios y de famas. Julio Cortázar, 1962.
6: Cadena SER. El placer de escuchar.

0: l'endemà de l'agònica victòria d'Espanya davant Portugal per 1-0, gràcies a Mikel Merino, que fa uns mesos es recuperava d'una greu lesió i creia que es perdria el Mundial i que ahir, quan només portava 5 minuts al terreny de joc, va carregar-se a Portugal 16 anys després al Mundial.
1: ¿Hasta qué punto creemos en que se puede meter un gol hasta el último minuto? Al 100%. Creo que es la mentalidad que hay que tener, generar un impacto en el juego, y eso es lo que hemos hecho todos los que hemos entrado, ¿no? Entrar con hambre, con energía, me gusta dejarlos para el último minuto, nos está yendo bien así, y bueno, ojalá vengan más.
0: Ell és un dels homes de més confiança de Luis de la Fuente, que el va incloure a la llista, malgrat encara no feia ni encara no fa ni dos mesos que va tornar als entrenaments després de fracturar-se per estrès al peu dret. Molts van ser crítics amb aquesta insistència de la Fuente amb Merino després dels pocs minuts que havia jugat des de la seva lesió, però ahir ell, Mikel Merino, va agrair la confiança dels que han confiat en ell.
2: Bueno, no creo mucho en la justicia o injusticia, creo en la realidad, y la realidad es que todo el mundo tiene una voz y voto y puede decir lo que le da la gana, o respeto opiniones e intento que no me afecten mucho.
3: ¿Te molestó?
2: No me molestó porque entiendo cómo funciona esto, porque seguramente mañana en los periódicos todos dirán que soy buenísimo y yo tampoco me lo voy a creer de esa manera. Son momentos altos y bajos, a veces juegas mejor, pero creo que mi aportación siempre ha sido de dar lo mejor que tengo y desde luego que agradezco mucho que Rodri, que bueno, un balón de oro, todo lo que ha hecho en su carrera, algo sabrá de fútbol y bueno, que me ponga en valor, la verdad que se lo agradezco mucho porque yo pongo todo de mi parte para intentar hacerlo bien.
0: Agraït Mikel Merino, segurament qui més ha confiat en ell, de la Fuente, el seleccionador.
4: Yo llegué a decir incluso algo más, que si hace falta iría a recogerle en brazos a su casa. Y es verdad, Mikel Merino es un jugador grandioso, fantástico, excepcional, un top mundial, de los mejores del mundo en su posición también, y que a nosotros siempre nos da un grandísimo resultado, pero por lo buen futbolista que es.
0: Elogis per Mikel Merino i pels canvis que un cop més van decidir el partit. Va estar assistit Mikel Merino per un Ferran Torres que va sortir al minut 75 i va fer un gran partit.
5: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel. Al final, en este tipo de torneos, muchas veces los partidos se resuelven de los jugadores del banquillo. Hoy se ha demostrado el gol y asistencia de gente del banquillo. Entonces, creo que es la visión del equipo, que todo el mundo está dispuesto a sumar.
0: Des dels Estats Units, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Què és el que més et va agradar, Santi, d'aquesta victòria a l'últim minut, pràcticament, d'Espanya contra Portugal?
6: Crec que és important remarcar el Mundial que estan fent dos futbolistes del Barça, més enllà de Lamine Yamal, més enllà de Pedri, més enllà de les figures. Crec que estan fent un Mundial espectacular tant Pau Cubarsí com Dani Olmo. Pau Cubarsí està portant moltíssim a l'eix de la defensa al costat d'Aymeric Laporte. De fet, ell se sent bé amb una figura com Laporte al costat i ell és qui ha de tirar de la defensa. Laporte aporta la jerarquia, el coneixement, aporta doncs, aquesta veterania necessària en una línia defensiva, però el que soluciona els problemes, el que va a creuar, el que xoca amb els centrals, el que treu la pilota jugada és Pau Cubarsí, i això ell ho nota i accepta que està sent un pas endavant en la seva carrera jugar tan i tan bé aquest Mundial. I després l'altra figura destacada és Dani Olmo. Dani Olmo està fent un Mundial que és una autèntica barbaritat. Ahir deixa sol a Mikel Oyarzabal en la jugada que falla un gol sol contra el porter. Després fa un partit espectacular combinant amb Lamine, combinant amb Mikel Merino. És un futbolista que és el que està més en forma de la selecció, sense cap mena de dubte, més que Lamine, més que Pedri, que ahir no va estar del tot bé, però que apareixerà el millor Pedri. Dani Olmo està fent un Mundial que ho destaquen dins del cos tècnic de la selecció. Ha caigut pel seu propi pes la titularitat de Dani Olmo després d'un inici on no la va tenir garantida, i s'han de destacar aquestes dues figures en clau blaugrana. Pau Cubarsí i Dani Olmo, que estan sent pilars fonamentals de l'Espanya de Luis de la Fuente.
0: I estàs d'acord, Jordi, amb el Santi, en destacar aquests dos jugadors indispensables ja per De La Fuente, tant Dani Olmo com Pau Cubarsí.
3: Sí, perquè jo crec que el Santi ha resumit una mica les dues grans virtuts. És a dir, a Espanya li generen molt poques oportunitats.
0: Sí, sí, és que cinc partits sense encaixar cap gol.
3: Cinc partits ja. I li han fet cinc xuts a porta. Encaixa molt poc, li genera molt poc i Cubarsí té molt a veure. Però després aquest punt de dinamisme, de vitalitat, d'energia, de trencar línies, d'assistències, de Dani Olmo en la seva millor versió, jo estic molt d'acord que són els dos puntals de la selecció.
0: Ahir sorprenia el propi Carrusel, no? L'equip de a Dallas deia als nostres companys aquest canvi de Dani Olmo que va sorprendre, però és veritat que després li va sortir perfecte el canvi del pla de partit a Luis de la Fuente amb els canvis que va fer. La derrota de Portugal, l'eliminació de Portugal, va tenir dues derivades. La primera, la deu del català Robert Martínez com a seleccionador.
7: Sí, hoy es mi último partido con la selección. Balance de orgullo. Yo creo que es más un balance... Yo creo que vosotros podéis ver el aspecto más objetivo, que son los 45 partidos que he tenido, todo lo que hemos hecho juntos, pero yo creo que me llevo más el aspecto de sentirme recibido en Portugal como un portugués más, muy querido, tanto a la familia como a mí mismo, y es una memoria que me llevo para siempre. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad.
0: La deu de Robert Martínez i l'altra derivada, la deu del Mundial de Cristiano Ronaldo.
8: La consciència tranquil·la, ha dado mi mejor. Ha ganado tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de consciencia tranquila, de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: A Dallas, Bruno Alemany, què tal? Molt bon dia.
9: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Quines van ser les claus per tu del partit, Bruno, d'aquesta victòria d'Espanya?
9: Jo crec que van madurar bé el partit, va tenir més ocasions. És cert que aquest 1 contra 1 de Lamine contra Nuno Mendes va marcar els minuts als que van coincidir al terreny de joc. Li va posar, com fa sempre el portuguès del Paris Saint-Germain, les coses molt complicades a Lamine Yamal. També és cert que en una gran arrencada de Lamine es va acabar lesionant Nuno Mendes per l'esforç físic que va haver de fer, i a partir d'aquí doncs Espanya, sense grans versions individuals més enllà de Rodri i Dani Olmo, crec que va fer millor partit a nivell col·lectiu i va mereixer estar als quarts de final. Gran partit de Dani Olmo, com dèiem, va rebre per dintre amb molta facilitat, creant molt de perill a la defensa de Portugal, i després partit bastant fluixot de Pedri. Se'l veia lent, sense les idees massa clares, i a diferència d'ell, Rodri sí que va fer un tros de partit. Per tant, victòria merescuda de la selecció espanyola, sense una versió top encara de Lamine Yamal, amb un grandíssim Dani Olmo, molt bé també Cubarsí fent parella amb Laporte, i la veritat és que Pedri no està o no va estar al nivell que ens té acostumats.
0: Cert, ara en parlarem de seguida, que ja ens està escoltant l'Àlex Dalmas d'aquesta versió més apagada de Pedri, però Bruno, plorava desconsolat Cristiano al final del partit, s'acomiadava dels Mundials en Portugal, és l'adeu d'una era.
9: A mi em fa una mica de cosa veure els grans cracs acabar el seu camí, la seva història a un campionat com el Mundial d'aquesta manera. Em fa cosa perquè realment Cristiano va estar molt lluny durant tot el Mundial, més enllà dels tres gols. Dos arriben de penal, l'únic que no és de penal li fa la selecció d'Uzbekistan. Ha estat un Mundial molt fluix de Cristiano Ronaldo, que li ha restat a la selecció portuguesa, perquè el seu nivell de mobilitat, la poca capacitat per desmarcar-se i demés, crec que li han restat a la selecció portuguesa, i ha estat una de les claus de que no hagi fet un millor Mundial la selecció de Roberto Martínez. Per mi és un jugador nivell campió del Mundial, és a dir, és una llegenda del futbol, Cristiano Ronaldo, però mai ha estat als Mundials al nivell que sí que li hem vist als clubs. I ha tingut bones generacions de jugadors portuguesos, però mai ha acabat de donar aquest nivell que sí que l'hem vist, sobretot a la seva època al Real Madrid, també al Manchester United, mai ha assolit aquest nivell.
0: Cert, un Cristiano que ha brillat molt més amb els clubs que no pas amb Portugal als Mundials, i ahir jugava ja l'últim partit amb una cita mundialista amb la seva selecció. Moltes gràcies, Bruno.
9: Molt bé, que vagi bé. Una abraçada.
10: Del Masterclass.
0: Àlex Dalmas, què tal? Molt bon dia.
11: Bon dia, Helena, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal? Suposo que gaudint aquests dies, deus estar gaudint com un nen petit, veient el Mundial.
11: Sí, gaudint i dormint poc, també, però gaudint molt, sí, sí.
0: Bueno, ara que ja van disminuint el nombre de partits per dia, també els horaris es posen una miqueta ja més normals per la nostra franja, òbviament.
11: Sí, sí, crec que només n'hi ha, en queda un, no?, les dues de la matinada,
0: sí,
11: crec, i tota la resta
0: sí.
11: ja és més normal. Així que sí, sí, ara la cosa va millorant tant en partits, en nivell, com en horaris també, sí.
0: Àlex, ja tenim a la selecció espanyola a quarts de final, sense brillar, però va avançant l'equip de la Fuente.
11: Sí, a mi, jo crec que Espanya va creixent en el campionat, va de menys a més. Ahir és veritat que no és un partit del tot brillant, però sí que em sembla un partit d'una selecció amb potencial guanyadora d'un Mundial, no? És a dir, un partit, ara ho deia el Bruno, no?, on no comets masses errades, on acabes tenint el domini del joc, on a la segona part demostres més mentalitat, acabes enfonsant a Portugal, i crec que és justa. Crec que va ser un partit molt igualat, molt tàctic, ara en parlarem. Jo crec que tant el plantejament de Portugal com el d'Espanya tenia alguns punts tàctics molt interessants. Jo diria que amb ritme baix, i això és per l'estat físic dels jugadors més importants, parlava ara el Bruno de l'estat de Pedri, que se'l veu cansat, també es veu cansat a Vitinha. També hi ha jugadors claus, fins i tot Lamin no arriben al seu millor estat perquè, òbviament, no pot encadenar encara esforços. Crec que va ser de ritme baix, però de dues seleccions que tenen les propostes molt clares i que tenien potencial per guanyar. Per tant, jo crec que és el primer partit del Mundial on se'n va, on una de les possibles campiona elimina una altra possible campiona.
0: Àlex, sembla que De La Fuente ja ha trobat, no?, el seu 11 tipus. Va tenir algun dubte a l'inici amb aquella suplència de Dani Olmo, que ahir va ser, com deia el Santi, el millor del partit.
11: Sí, crec que és la primera clau. Sí, crec que és la primera clau no només del partit, sinó de la trajectòria de la selecció espanyola. Crec que ha trobat l'encaix amb Dani Olmo en aquesta tercera alçada. Per mi és imprescindible, no només per al nivell qualitatiu, sinó per perfil. És a dir, Merino va sortir a la segona part i ho va fer molt bé, però ni Merino, ni Fabián, ni Baena jugant per dins et poden aportar de manera permanent el que fa Dani Olmo, que crec que va accelerar molt el joc, va estar molt bé. I després el lateral dret, en aquesta pugna que vèiem entre Llorente i Pedro Porro, ho vam parlar aquí la setmana passada. Crec que és bastant notori que Lamine Yamal se sent més còmode amb Pedro Porro perquè l'entén millor el seu joc, i crec que ho ha trobat Luis de la Fuente. Crec que ho ha trobat, fins i tot ha trobat els canvis. Després parlarem, perquè per mi va ser la gran clau del partit, no?, l'encert de Luis de la Fuente per davant del de Robert Martínez amb l'entrada dels canvis. Però crec que ha trobat tant l'11 com els jugadors per sortir quan el partit està llançat ja.
0: Què et va semblar, Àlex, el partit de Portugal? Perquè vam veure una versió molt poc, no, ja no dir-te atrevida, no?, però és que va molt poc propositiva de l'equip de Robert Martínez.
11: Sí, i atrevida també, Helena, ja ho dius bé. Jo crec que la part final va ser més atrevit a Luis de la Fuente que a Robert, i per això es van portar el partit, no? Mira, va ser un partit molt tàctic, com et deia, perquè vam veure a Portugal, vam veure que al mig del camp feia marcatge a l'home. Segurament per això, abans ens deia, parlava el Bruno de Pedri, segurament per això va estar bastant incòmode, perquè Pedri els marcatges individuals jo diria que és la cosa que més li dificulta el seu joc, i a més si no està físicament a tope, doncs encara més. I vam veure que a mi em va sobtar un Cristiano que estava sobre de la porta. Per tant, el que va fer Portugal va ser flotar Cubarsí. No és casualitat que Cubarsí fos el jugador de camp que la primera part va tocar més pilotes i va tocar gairebé el triple que la porta. Amb la qual cosa, Cristiano Ronaldo estava allà segurament per agafar Espanya en transicions, perquè Cristiano podia igualar la velocitat de la porta, no la de Cubarsí. Però és veritat que al principi Espanya va estar una mica incòmoda, però a poc Cubarsí van agafant lideratge, i com també destaco el que ha dit el Bruno abans, per mi Cubarsí acaba completant un partit magnífic, amb pilota, sense pilota. La segona part la cosa s'iguala. Jo crec que Espanya és més valenta, va més a per al partit, domina més, enfonsa més a Portugal, I després, per mi, l'aspecte clau són els canvis. Luis de la Fuente està molt millor. No era fàcil, era arriscat els moviments que fa i els canvis que fa, perquè Dani Olmo estava sent el millor de llarg. Pedri és un jugador transcendental i treu a Dani Olmo, treu a Pedri, treu a Baena i fa entrar a Miquel Merino, a Ferran i a Fabián.
0: És que treu pràcticament els jugadors més creatius, no, que tenia sobre el camp.
11: Sí, i a la vegada, em preguntaves per Portugal, Portugal fa també un moviment que és treure Vitinha, entra Bernardo Silva i entra Conscienciao a la dreta. I fixeu-vos, curiositats de la vida, per tant, un canvi atrevit, un moviment atrevit contra un moviment no tan atrevit. Curiositats de la vida, el gol el fa, participen Fabián, Merino, Ferran, amb aquella assistència, i el que surt de posició i es desajusta, qui és de Portugal? Bernardo Silva, que era un dels canvis. Per tant, em sembla que aquí Luis de la Fuente és clau i li va guanyar la partida, Robert.
0: I parlaves ara, Àlex, de Ferran Torres, que és cert que no està tenint titularitats, però els minuts que té els està aprofitant molt bé. Ahir va ser dels més destacats, jugant, sortint al terreny de joc al minut 75.
11: Sí, sí, sí, tens tota la raó, Elena. Per mi va jugar 20, crec que va jugar 25 minuts, per mi tot el que va fer ho va fer bé. I a mi Ferran Torres és un jugador que m'agrada molt, perquè ja sabem que no és un primer espasa tècnicament, no és un primer espasa a la definició, però no negocia mai cap esforç, sempre és positiu. Fixa't que després de no jugar i de segurament tenir uns minuts on no va estar bé, va sortir el camp i no es va deixar influenciar psíquicament per això, sinó que fa un partit meravellós amb aquesta energia positiva. Totes les ocasions, i quan dic totes són literalment totes, perquè les he comptat, que fa Espanya en els últims 25 minuts, tenen alguna cosa de Ferran, o un moviment a l'espai, o un contacte de pilota com la passada del gol, o alguna cosa de Ferran Torres. Per mi els seus minuts són fantàstics, i Luis de la Fuente ha trobat una peça com per revitalitzar l'atac o per jugar a pròrrogues, perfecte.
0: Un altre dels jugadors del que volem parlar amb tu, Àlex, és del partit de Lamine Yamal. Ahir va ser Nuno Mendes qui va haver de lluitar amb ell, que al minut 55 va retirar-se lesionat. Això va dir Luis de la Fuente del partit de Lamine Yamal.
12: Pues mira, para mí hoy Lamine habrá hecho uno de los partidos más importantes de su vida. Al margen de la brillantez o no brillantez, para mí ha sido uno de los partidos que mejor le ha servido para seguir creciendo. Ha trabajado muchísimo. Esa lesión de Nuno seguramente sea producto de la exigencia que le ha marcado Lamine. No sabemos, pero normalmente cuando a alguien le pasan ese tipo de lesiones es porque estás al límite de tu poder físico. Y Lamine hoy ha hecho un trabajo espectacular. Insisto, para mí hoy es uno de los partidos más importantes en la historia de Lamine, en la su corta historia, pero brillantísima historia, y lo que le queda.
0: ¿També t'ho ha semblat, tu, Àlex, un partit extraordinari de Lamine?
11: No extraordinari, però molt bon partit, sí. Molt bon partit, menys perquè hi ha moltes coses que no es veuen, no? És a dir, diverses coses a dir sobre Lamine. Quan us deia que era un partit molt tàctic és perquè Espanya tenia dues opcions davant de Nuno Mendes, que és un jugador ofensivament molt difícil d'aturar, era seguir-lo o intentar explotar les seves esquenes. El que va optar Espanya va ser deixar Lamine despenjat perquè fos el jugador que rebés la primera passada d'Espanya quan recuperava, i això ho va fer molt bé. I això va exigir, recordeu la primera part, hi ha una ocasió de Lamine que fa un xut bastant feble, i fins i tot una altra jugada que venen exactament així. Espanya recupera, juga en aquesta zona on Nuno Mendes ja no hi era perquè havia anat cap a dalt i la troba Lamine. Per tant, aquesta exigència que diu Luis de la Fuente hi va ser-hi durant tot el partit, i segurament per això es va trencar. És veritat que Lamine en el cara a cara, com ens deia Bruno abans, no el va aconseguir superar, només un parell de vegades. Però tot i així, a mi em va agradar que va demostrar molta maduresa, no es va frustrar. Lamine està acostumat a lateral que té al davant, lateral que supera, i ahir no ho va tenir. I ell no es va deixar portar pels nervis, no es va deixar portar per la frustració, com et deia, i crec que va aguantar molt bé en el partit, va esperar el seu moment, i quan es lesiona en uno, té a Semedo al davant, i em sembla que allà millora, comença a aglutinar molts més rivals, i això l'equip ho agraeix.
0: Àlex, i què creus que li està passant a Pedri? Perquè estem acostumats normalment a veure una versió molt regular i molt millor del jugador. Ahir és veritat que no va estar massa encertat.
11: Sí, per mi és un tema sobretot físic, eh? Mira, ja us deia al principi, els marcatges a l'home a Pedri no li van massa bé, perquè ell és un jugador acostumat a fluir pel camp, a buscar els espais lliures, a tenir molta continuïtat de joc, a moure's, i tenir sempre algú a sobre li dificulta. Normalment, quan té marcatges a l'home, les primeres parts li costen molt, i les segones es va obrint, no? Per tant, jo crec que és, per una part, tema tàctic, molt puntual d'ahir, i després un tema físic. Jo no el veig fresc del tot. Crec que és circumstancial, no crec que estigui espès, no crec que estigui malament. Crec que és una cosa que els futbolistes al llarg de l'any ho passen, no? Hi ha moments on estan més bé, moments on no estan tan bé, i a Pedri li ha agafat un moment que no està tan bé. Dit això, és l'únic perfil que té aquesta selecció per jugar en el segon graó, per jugar de vuit, i per mi ha de ser innegociable. I crec que Pedri doncs no és un tema que sigui continu. Probablement doncs el proper partit que li toqui a Espanya, tornem a veure una molt bona versió de Pedri. Crec que ha de ser innegociable, no està bé físicament, i crec que ara això es nota.
0: Pedri negociable per l'Àlex. No sé si algun d'aquests revulsius que va sortir ahir des de la banqueta, el mateix Miquel Merino, Ferran Torres, del que parlàvem ara, Àlex, creus que s'han guanyat saltar a l'11 o que ja està bé que siguin les bales que té De La Fuente per fer canvis al llarg dels micropartits, no? del propi partit? Mm.
11: Per mi ja està bé. A vegades el futbol tendim a donar massa importància als 11 que surten i massa poc als que acaben el partit, els que juguen la pròrroga, quan hem vist la història ens demostra que moltes vegades aquests són molt més importants. Ahir és un altre exemple, no? Però hi ha hagut molts mundials on els han decidit els jugadors de refresc. Per mi està bé així. És veritat que caure en la monotonia d'un 11 jo crec que tampoc és bo del tot. Podria donar entrada a un dels dos. Jo amb Merino no ho faria. Per mi Merino sí que és una peça per entrar a segones parts, i per mi el mig del camp d'Espanya sí que necessita aquests tres graons molt marcats. Un, Rodri, que ara està molt bé. Dos, Pedri per perfil. I tres, per mi, Dani Olmo, que és l'únic mitja punta pur que té aquesta selecció. Per tant, Merino, Fabián, jo aquí sí que els veig per entrar a segones parts. L'únic que et podria comprar que sortís d'inici és Ferran i que vagin entrés a la segona part, però vaja, per mi ja està bé. Jo crec que ha trobat a l'11 i crec que el proper partit davant de Bèlgica sortirà amb aquests.
0: Doncs veurem quin és el pla de partit de De La Fuente per aquest divendres, quarts de final, Espanya contra Bèlgica. Ho analitzarem aquí, com sempre, amb l'Àlex Dalmas, al Què t'hi jugues. Moltes gràcies, Àlex, per ser un dia més amb nosaltres.
11: A vosaltres. Adéu, Helena.
0: Una Espanya que jugarà, com diem, als quarts de final divendres a Los Angeles contra una Bèlgica que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units. El Santi Ovalle, després d'aquesta victòria contundent de Bèlgica 4-1 sobre els Estats Units, ha estat amb Courtois i amb Witsel.
13: Bueno, al final era un partido que anticipaba un poco, que podía cruzarnos en cuartos, y estamos felices de llegar a un partido de alto nivel, de estar en los últimos 8. Yo creo que es bonito para nosotros como país, porque bueno, tampoco somos ya la generación dorada de 2018, pero sí tenemos un buen equipo. España para mí es favorito a ganarlo todo. Todavía no han encajado gol, sufren muy poco. Yo creo que hoy es el primer partido donde he visto a Unai hacer alguna parada. Sabemos que en ataque con Lamine, con Mikel, en centro de campo también con Pedri, con Rodri, pues al final es un equipo con mucho talento, y no solo los 11 que juegan hoy, Ferran, Mikel Merino, que han hecho la diferencia al final, pues bueno, son todos jugadorazos, y será nosotros de creer que podemos ganarles, y ojalá hacerlo.
14: Tibu, ¿tienes ganas especiales de enfrentarte contra la selección española porque los conoces de la Liga y por todos los duelos que has disputado ya sobre el campo con ellos?
13: Sí, porque bueno, al final para mí España es mi segunda casa. Me siento, no diría mitad español, pero casi. Al final tengo dos hijos con el pasaporte español, que ya le amenacé a mi hijo que no vaya con España, pero al final es un partido bonito y lo disfrutaré. Y obviamente espero con un buen final para nosotros, pero si no, pues siempre le deseo lo mejor a España.
14: Axel Witsel, es jugador del Atlético, jugador del Girona, que se ha clasificado para la siguiente ronda, y ahora una de las favoritas, España. ¿Cómo ves ese partido?
15: Son favoritos para mí con Francia también. España es de calidad igual, va a ser un partido difícil. ¿Cómo vamos a afrontar España? A dar todo, dar nuestra vida. Como lo dije, es un equipo para mí favorito de este mundial, pero bueno, es un cuarto de final de un mundial y todo puede pasar.
0: Witsel i Courtois, el micròfon del Santi Ovalle a la cadena SER, posant Espanya com a favorita, ja no només per aquest partit de quarts de final d'Espanya contra Bèlgica, sinó de cara a proclamar-se campiona del món en poc més de dues setmanes. Victòria contundent, com dèiem, de Bèlgica 4-1 sobre els Estats Units, que hi ha així la darrera anfitriona d'aquest Mundial. Abans del partit, però, ahir us parlàvem de la polèmica que va haver-hi amb Balogun, aquest jugador dels Estats Units, a qui la FIFA li va treure la targeta vermella i la sanció que li impedia jugar aquest partit. Donald Trump va admetre abans del partit que sí, que havia trucat a Gianni Infantino perquè revisés aquella sanció.
16: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction.
0: Diu Trump que ell no sabia, no entén massa bé de futbol, que no, allò no era falta. No entén, però diu que allò no era falta i que aleshores que va trucar a Gianni, el seu amic Gianni Infantino, i és cert, Jordi Martí, que la FIFA va dir, va reconèixer Gianni Infantino en un comunicat, que sí que havien rebut aquesta trucada de Trump, com en reben moltes de molts mandataris, però que no va ser decisiva en la seva... que no va influir en la seva decisió.
3: És una ingerència en tota regla admesa per les dues parts. Ara en parlarem de què suposa la paraula ingerència. Ens hi hem de fixar. Però certament és una trucada de Trump a Infantino, president de la FIFA, que serveix per indultar el davanter centre dels Estats Units, Balogun. De manera que aquesta matinada passada, Balogun ha pogut jugar contra Bèlgica. Imaginem-nos què hauria pogut passar si marca. Posem-nos també...
0: Si elimina Bèlgica.
3: Si elimina Bèlgica. Imaginem-nos també amb la pell de l'àrbitre de Jordània, de pensar que estàs arbitrant un partit on els amos volen i han dit descaradament qui volen que guanyi. Realment tot plegat era un exocac per aquest àrbitre. I ara parlem de l'escàndol. L'escàndol perquè ha pogut jugar contra Bèlgica Balogun, a pesar que havia vist targeta vermella molt clara en aquest partit contra Bòsnia-Herzegovina. Trump, com ara hem escoltat, ha admès la seva barroera ingerència. Infantino ha quedat desfigurat enmig d'aquest escàndol que amenaçava de dinamitar la integritat de la competició. Integritat tal com la UEFA ha denunciat. Perquè reglament en mà, aquesta ingerència podia haver suposat l'expulsió d'Estats Units. En el moment més baix de la seva popularitat, Trump està en el moment més baix de la seva popularitat, aquesta ingerència va ser trucar a Infantino per dir-li que no era targeta. Ell no sap res de què són les targetes, però li diu que no és targeta i que l'arbitratge va ser sospitós. És realment impressionant. Davant d'aquesta petició, Infantino apel·la a un article del reglament que preveu, això sí, la suspensió de sancions grosses relacionades amb tancaments totals o parcials d'estadis, però en cap cas de suspensió de targetes. I el que és pitjor, ens diuen molts especialistes i advocats esportius, el que és pitjor és que aquesta resolució de suspensió de la targeta vermella no està ni motivada ni raonada. I ara, abans d'entrar al programa, parlava amb un jutge destacat de l'àmbit esportiu i em deia: no només és escandalós, no només és vergonyós, perquè la FIFA sempre, de la independència esport-política, n'ha fet bandera. I les seves normes prohibeixen expressament la ingerència política. I, de fet, la FIFA ha suspès federacions a tot el món en base a això. És a dir, la FIFA ha suspès federacions per ingerències de caràcter polític. En canvi, ara, de forma gràfica, no només és una ingerència admesa per Trump, sinó ingerència acceptada per la FIFA, que ha quedat en l'oblit perquè Estats Units ha quedat en efecte eliminada. Però és un punt, diuen, de no retorn. Alerta, perquè els advocats en matèria esportiva internacional diuen que és un punt de no retorn respecte a la FIFA. On queda la integritat de la competició, es pregunten. Però, esclar, també em diuen, si Trump ha estat capaç d'envair un país sobirà com Venezuela i endur-se emmanillat el seu president, per ell, això de la targeta vermella, em diuen, és un joc de nens. Si ens ho diuen fa uns anys, no ens ho creiem.
0: Doncs, lamentablement, un joc de nens, com diu el Jordi Martí, això sí, precedent perillós, però els Estats Units han quedat eliminats, com us diem, el divendres, quarts de final entre Espanya i Bèlgica, que es va imposar de manera clara a als Estats Units, que sí va poder comptar finalment amb el seu davanter, amb Balogun. Gràcies, Jordi.
3: De res.
17: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
0: Avui amb l'Arnau Santero. Arnau, què tal?
17: Què tal,
0: bon dia.
17: Elena, bon dia.
0: Avui es disputen els últims duels de vuitens de final del Mundial.
17: Sí, a més, en molt bon horari per nosaltres, com heu dit abans, ja que a les 6 es disputa l'Argentina-Egipte, on Julián, això sí, apunta a ser titular, avui sí, i a les 10 es disputarà el Suïssa-Colòmbia, que tancarà aquesta ronda d'eliminatòries i ens confirmarà les 8 seleccions classificades a quarts de final.
0: L'Espanyol anuncia el segon fitxatge de l'estiu, el neerlandès Harman.
17: Sí, el club català ha fet oficial avui la segona incorporació del mercat de fitxatges. Es tracta del lateral esquerre del Burnley, Harman, i l'internacional holandès arribarà cedit per una temporada.
0: Té el difícil paper de substituir a Carlo Romero, a Harman, aquest lateral de holandès que arriba cedit a l'Espanyol. És el segon fitxatge de l'Espanyol, serà presentat demà. Ara, a qui està presentant l'Espanyol és el seu primer fitxatge, Àlex Calatrava. Podem anar fins a l'RCD Stadium, que ja hi ha en marxa la seva roda de premsa.
18: Una mostra d'ell. Molt bé, companys, doncs com sempre fem, sisplau, nom i mitjà, intentant prioritzar els mitjans que esteu en directe. Com vulguis, Andrea.
19: Andrea de la Torre, en directe per Què t'hi jugues de Ser Catalunya. La meva pregunta és si has parlat ja amb Manolo i si és que sí, que t'ha transmès de cara a la propera temporada.
20: Todavía no he podido hablar con él, pero bueno, el jueves supongo que podré ya hablar con él, que ya estamos todos y... me transmitirá un poco pues, la enhorabuena y lo que quiere de mí.
18: Rubén, Aina.
21: Buen día, Alex. Rubén Martínez para Pericos en Radio Marca. La primera pregunta es resolver una incógnita, si te gusta jugar más por la banda derecha o de 10 en la media punta.
20: Me gusta más jugar de 10, pero también me puedo adaptar y si el partido o el entrenador lo necesita, también puedo jugar por fuera.
0: De seguida tornarem a l'RCD Stadium per resumir amb l'André el més destacat d'aquesta presentació d'Àlex Calatrava, el primer fitxatge de l'Espanyol. Philippe Luis és el nou entrenador del Mònaco.
17: Sí, el club francès ha fet oficial el seu nou tècnic i el brasilià ha publicat aquest missatge.
22: Soc el tipus d'entrenador que li agrada donar un missatge als aficionats, però al camp. Així que espero que us sentiu representats per la forma en què juguem dins del camp. Espero que us puguem donar victòries i alegria i us sentiu connectats amb nosaltres. Necessitem el vostre suport tots els partits, a casa i fora. Per tant, si us plau, estigueu amb nosaltres i espero veure-us aviat.
17: L'exjugador de l'Atlético de Madrid ha firmat fins al 2028 i serà, per tant, el nou entrenador d'Ansu Fati, que ja és propietat completa del Mònaco.
0: El Tour s'acomiada de Catalunya amb victòria de Pogacar.
17: L'eslové va tornar a derrotar Vingegaard i es posa el líder amb el mateix temps que el danès. L'equip de UAE ha tornat a dominar en el tram final de l'etapa a Les Angles, com va fer a Montjuïc, amb un gran atac a 200 metres de la meta. Pogacar es va proclamar vencedor. Avui es disputa la quarta etapa, que arrencarà ja en territori francès, a Carcassonne, i recorrerà Occitània fins a Foix.
0: I en tennis, quarts de final a Wimbledon.
17: Sí, el número 1 del món, Jannik Sinner, s'enfrontarà avui a l'alemany Jan-Lennard Struth a les 2. I a les 4 tindrem un dels grans duels de la competició entre Novak Djokovic i el canadenc Aug Asilen, l'actual tercer del rànquing ATP.
0: Anem al quiosc.
23: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
24: Hola, buenos días, Elena. Adiós y hola. Esa es la portada del diario A Bola de Portugal, donde se explica que cae sin sorpresa ante España y luego, al mismo tiempo, se cuenta que Roberto Martínez confirma la salida anunciada, precisando que Jorge Jesús es el entrenador elegido para sucederle en el banquillo de la selección lusa. Nos vemos en casa, titula en su portada el diario Yogo, en alusión al Mundial 2030 y a la eliminación al Mundial 2030 que se coorganizará entre Portugal, España y Marruecos. Acabó. Esa palabra domina la primera página del diario Record. Recibimos falta de respeto, pero demostramos que somos un buen equipo, gritó Courtois en el diario de su país, Der Standard, tras el 1-4 de Bélgica a Estados Unidos, que le convierte en rival de España en los cuartos de final.
0: Gràcies, Marcos. Avui ja no tenim el Xavi Saissó amb nosaltres, és el primer programa sense ell. La notícia curiosa del dia ens la porta l'Asier Chaves. Asier, què tal? Bon dia.
25: Què tal, Helena? Doncs sí, et porto més als insults racistes de la senadora paraguaiana Celeste Amarilla cap a Mbappé després del França-Paraguai. El va presentar com un camerunès colonitzat que fingia ser francès i també va fer comentaris sobre el seu origen, educació i aspecte, dient que de petit no bevia llet materna sinó de coco i que el més educat que havia sentit eren els ximpanzés. Tot plegat, després d'acusar Mbappé d'haver estat arrogant durant el partit i de no haver saludat el porter paraguaià, i va dir que Paraguai li hauria d'haver donat una bufetada després del partit. Mbappé va respondre amb contundència a les xarxes, la va definir com una dona despreciable i indigna del càrrec, va dir que no representa el Paraguai, que amb el seu racisme havia embrutat la imatge d'una selecció que havia fet un mundial històric i que no permetria que persones com ella propaguessin odi i racisme pel món. Ara, Celeste Amarilla ha publicat una carta oberta a Mbappé. Diu que el problema és amb ell, que no és amb França, defensa que té vincles amb la cultura francesa i assegura que va esborrar un dels missatges perquè es va penedir d'haver-lo insultat amb la sang bullint. Alhora, però, li exigeix disculpes a Mbappé per haver-lo anomenat despreciable i indigne del càrrec i l'amenaça amb accions legals acusant-lo de violència política de gènere si no es retracta. La Federació Francesa ha anunciat que presentaran accions legals i el govern paraguaià se n'ha desmarcat. La Cancelleria ha dit que rebutja les paraules d'Amarilla i que són responsabilitat individual seva, que no és cap posició del país.
0: En fi, no al racisme a l'esport. Ni enlloc.
23: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
1: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: Arroba que t'hi jugues.
0: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Suposo que estan contents els oients, no?, amb la versió de la Minya Mal, d'Olmo,
4: sí,
0: que vam veure ahir a,
4: sí,
0: i de Ferran.
4: Sí. Han tret molt les urpes a favor de Pedri i Lamin, que potser són els que van estar més fluixos, dient que els merengones tenen moltes ganes de que els del Barça fallin. Altres que fan la, deixen anar la pregunta, no?, que per molt que Lamin estigui fluix, si deixarien a Lamin a la banqueta, i que creu que el silenci respon sol. I també que creuen que els merengones no suporten que el pes sigui, doncs, tot del Barça. També hi ha molts missatges de recordatori i d'un bonic adéu, per dir-ho d'alguna manera, a Cristiano Ronaldo, dient que és un lastre, que hauria d'anar al psicòleg després de dir que una Eurocopa és igual a un Mundial. I bueno, que si mires les xifres, Messi, Haaland i Mbappé porten 7 gols i que Cristiano Ronaldo porta menys 7 gols. Per tant, uns comentaris bastant, bueno, en la línia.
0: Sí, s'ho estan passant bé els oients al que t'hi jugues. Gràcies, Laia.
23: Què t'hi jugues?
0: Nil Solà, què tal? Benvingut de nou aquí a l'estudi.
5: Hola,
0: ahir
5: què tal,
0: connectàvem, Helena, amb tu des de...

0: t'hi jugues, que va deixar un missatge molt clar. Ell vol seguir al Barça.
1: Va deixar un missatge molt clar. Ell vol seguir al Barça i, de fet, ens va explicar que va mantenir una conversa amb Hansi Flick abans de marxar de vacances, on les idees per part dels dos van quedar molt clares.
2: Com a objectiu del campus, en teníem tres.
0: Ara, de seguida, escoltem el tall de Marc Casadó, que ens explicava ahir això que deia el que t'hi jugues.
1: Marc Casadó.
0: Perquè no sé si podem recuperar aquest tall. Si és Willy, m'aviseu, si tenim
1: Marc Casadó, ens va explicar això, que ell té molt clar que vol continuar sempre al Barça. De fet, el missatge és claríssim. És a dir, a Marc Casadó, si algú no li comunica que ha de marxar, no marxarà. I és veritat que feia referència a aquesta conversa amb Hansi Flick, que ja la va explicar aquí al Que t'hi jugues, a la qual deia que les idees, tant per part del tècnic com per part seva, havien quedat clares.
3: El meu objectiu sempre ha sigut estar aquí al primer equip del Barça, disfrutar del Barça, disfrutar del club, de l'estadi, de tot, de la ciutat, dels fans. És el meu objectiu, jo sempre ho he dit, sempre que el club i el míster em vulguin aquí, doncs jo donaré el 100% per poder guanyar-me minuts aquí i poder jugar a l'equip i així segueixen. Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està. Com et dic, la meva voluntat sempre és quedar-me aquí i també aquesta pretemporada doncs, ens ajudarà, no?, a acabar de tenir les coses més clares del tot. I el que et dic, mentre el club i el míster em vulguin aquí, jo encantadíssim.
1: El missatge és clar i és el que venim explicant els últims mesos al Que t'hi jugues. Marc Casadó va tenir aquesta conversa amb Hansi Flick, on li va explicar que no tindrà més protagonisme o ho té molt complicat per tenir més protagonisme del que ja ha tingut. Ahir el mateix Marc Casadó confessava que si no fos el Barça i fos un altre club, seria molt més fàcil prendre la decisió de marxar. A dia d'avui sap que haurà de marxar, el que no té gens clar és a on fer-ho. Té propostes, ho hem dit, a Aràbia, té propostes de la Premier, ha tingut propostes també d'equips de la Lliga Espanyola. Propostes no li faltaran, però ha d'acabar de decidir cap on va, i la meva sensació que em va donar ahir parlant amb ell i després l'estona que vam poder estar en el campus és que ell vol que li diguin clarament has de marxar, perquè si no ell no marxarà del Barça sense tenir-ho a clar i que l'obliguin, no? Que quedi clar que ell volia triomfar aquí i que per motius A o B, segurament esportius, doncs no podrà fer-ho.
0: Doncs veurem què és el que acaba passant amb Marc Casadó al llarg d'aquest mercat, que serà llarg, com diu el Nil. Ell ja ha posat les cartes sobre la taula, ho va fer aquí en una entrevista al Que t'hi jugues. Vas poder estar, Nil, ahir tu al campus, vas estar amb l'Arnau Santero. Arnau, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bé, bon dia.
0: Veu poder veure, a banda de parlar amb el Marc Casadó, tota la feina que hi ha darrere d'un campus, no? com el que organitza ell aquests dies a Molins.
4: Doncs sí, vam aprofitar que vam anar a fer aquesta entrevista per parlar tant amb el propi Casadó com amb els nens, com la pròpia gent que l'està organitzant. De fet, Bernat Siurana, el coordinador i cap de l'equip formador, ens va explicar quins eren els objectius d'aquest campus que just s'estrenava ahir per primer cop. I, de fet, el propi Casadó ens va donar la seva visió sobre com va anar aquest primer dia de feina.
2: Com a objectiu del campus, en teníem tres, bàsicament. Òbviament que el nen disfrutés del dia a dia, que aprenguessin a nivell futbolístic i milloressin en aquest aspecte, però sobretot també que poguessin viure aquesta experiència que molts pocs nens poden viure, no? Que és el fet de conèixer amb un jugador professional i ja no només veure'l o un primer contacte amb una foto, sinó poder jugar amb ell, parlar amb ell, preguntar-li coses, doncs és una experiència única pels nens i que segur que recordaran.
3: Sí, bueno, és el primer dia que fem, no? La primera edició del campus, estem molt contents, amb moltes ganes. Hem passat una bona estona amb els nens, s'han passat bé, s'han divertit i ara, bueno, els toca una mica de piscineta, no? Relax, que també va bé amb aquesta calor que fa. I, bueno, a disfrutar aquestes tres setmanes que tenim aquí i anirem vinguent a veure tots els participants.
4: Aquests participants que anomena Casadó arribaran a més de 150 en conjunt de les 3 setmanes, tots ells provinents d'arreu de Catalunya i en especial de Vilamajor, el poble del Marc, que des del qual cada dia surt un autobús amb més de 20 nens i nenes que volen gaudir de jugar una estona amb una estrella que al final no deixa de ser un veí.
5: Jo sóc d'aquí Molins i bueno, he vingut així per conèixer el Marc i també per millorar aspectes del joc.
6: Jo sóc de Barbens i pues, he vingut perquè m'agrada el futbol i per millorar.
7: Venim de Vilamajor i pensem que el Marc Casadó també fa una molt bona funció aquí, ja que potser anima els nens petits, llavors fan com amb més emoció el saber que pot vindre el Marc Casadó.
4: En només un dia de feina, alguns dels nens petits i alguns dels no tan petits també ens explicaven què havien après durant el matí i com havia sigut aquesta experiència de compartir camp amb un jugador professional.
8: Hem fet un rondó amb ell, ens ha agradat molt per com juga, no?
9: L'estil que juga, perquè és

0: sap jugar molt bé i bueno, es posiciona bé i tot això.
1: També com l'estil de joc que té.
2: Ui, i tant, els entrenadors estan tots molt formats i capacitats, i òbviament per ells també és una experiència top, perquè al final doncs, entres una mica doncs, igual que els nens petits, no? en contacte amb el Marc i crec que l'experiència és molt, molt positiva també per ells.
3: Doncs tant nens com entrenadors se'ls podia veure la il·lusió en aquesta experiència, i nosaltres ens vam preguntar per què un jugador deixaria les seves vacances i muntaria un campus de futbol a passar una calor infernal que feia ahir a Molins cada matí durant 3 setmanes, i Casadó ens va explicar que al final tot això i el seu motiu val la pena.
2: El propi Marc ens deia que quan ell era petit va anar a un campus del Sergi Barjuan i ho recordava amb molt carinyo, perquè també va estar molt implicat, va jugar amb ells, i si el Marc se'n recorda d'això, estem convençuts que tots aquests nens i nenes d'avui doncs, també recordaran aquest campus quan siguin grans.
4: Sí, crec que és... Bueno, jo m'ho prenc com un projecte, no?, que, doncs, per apropar-me als nens també, al final és algo que a mi m'agrada molt, passar una estona amb ells, disfrutar jugant a futbol. Crec que el més important aquí és doncs, fer amics nous, que s'ho passin bé jugant a futbol, que al final és el que més recordaran quan creixin, i això és el que volem, que disfrutin i que s'ho passin bé.
5: Doncs les sensacions que veu captar ahir al campus de Marc Casadó, dels nens que l'estan gaudint i del propi futbolista que l'organitza i que ahir va passar el dia amb ells. Gràcies, Arnau.
6: A vosaltres.
5: I Nil, com va la recuperació de Fermín?
7: Doncs ja comença a córrer, apunta la primera jornada de Lliga. Recordem que es va lesionar a finals de maig, que la recuperació era al voltant de 6-8 setmanes. És l'únic futbolista que avui estava a la Ciutat Esportiva fent treball específic per poder-se recuperar. Ja comença a trotar i, pel que ens expliquen, apunta a poder arribar a la primera jornada de Lliga, que, a més, en el cas del Barça, pràcticament en un 100%, serà el cap de setmana del 22-23 d'agost, perquè, com que hi haurà algun jugador que jugarà a semifinals, tindrà aquesta setmana més de marge Fermín. Per tant, bona notícia per Flick, en principi l'ha de poder tenir per l'estrena de la competició.
5: Doncs bones notícies, ja ho sentiu, que ens explica el Nil sobre aquesta recuperació de Fermín. 12:51, seguim a Que t'ho jugues.
8: Que t'hi jugues.
5: Anem cap a Cornellà. Ja ha acabat allà la roda de premsa de presentació d'Àlex Calatrava. Andrea de la Torre, què tal?
9: Hola, bon dia, Helena.
5: Què tal? Quines són les sensacions que us ha transmès avui Àlex Calatrava?
9: Doncs Àlex Calatrava s'ha mostrat molt il·lusionat amb aquesta nova etapa que comença l'Espanyol. Ha destacat que està amb moltes ganes de fer el seu debut a primera divisió, ajudar l'equip i fer-se un lloc a l'11 inicial. També diu que ha escollit l'Espanyol per davant d'altres opcions perquè Monchi li va plantejar un projecte molt ambiciós i amb grans aspiracions. També ha remarcat que prefereix jugar de mitja punta, cada extrem, i que encara no ha pogut parlar amb Manolo, però que espera fer-ho en els propers dies.
5: Doncs avui era el torn d'Àlex Calatrava. Andrea, demà dia per Hartman, no? Ho explicàvem abans a l'inici del Que t'hi jugues, és el segon fitxatge de l'Espanyol, ja confirmat, i demà es presenta.
9: Sí, doncs demà a les 12 hi ha la presentació del jugador que ve del Burnley, que aquest any justament ha baixat de la Premier League a la Championship.
5: És l'altre club de Alan Pace, el propietari.
9: Exacte.
5: De l'Espanyol, té aquest
9: sí,
5: club
9: sí.
5: A Anglaterra i arribarà cedit.
9: Sí, del mateix grup inversor que té l'Espanyol, i demà a les 12 serà la presentació.
5: Doncs veurem quines són les primeres impressions del jugador neerlandès, que, com dèiem, té un paper difícil a l'Espanyol, ve a substituir les dues últimes temporades de Carlo Romero, que ha estat, sens dubte, dels millors jugadors de l'equip de Manolo González. Gràcies, Andrea.
9: Gràcies, Helena. Adéu.
5: I saps, Nil, qui tampoc falla?
7: Qui és?
5: Quasi com Carlo Romero. Aviam. Les capibares del programa ja sap que són la sensació de Wonder Goal. Els oients no paren de reclamar-les. Ja veig la centraleta de la Sierra Chávez traient fum. Són aquestes capibares del Mundial que us regalem aquí, cortesia de Mr. Wonderful, que són per un de vosaltres, el més ràpid que ha trucat. Hola, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
5: Com et dius?
10: Òscar.
5: Òscar, des d'on ens truques?
10: De Sabadell.
5: De Sabadell. Per qui seran aquestes capibares, Òscar?
10: Pels meus fills.
5: Pels teus fills. Estan seguint molt el Mundial?
10: Sí.
5: Amb qui van ells? Qui els hi agrada més?
10: Ens agrada Argentina.
5: Argentina.
7: Bona decisió.
5: Doncs mira, avui a més juguen a les 6 de la tarda, bon horari perquè els nens puguin veure el partit, dels pocs que poden veure ells en horari infantil. Òscar, doncs moltes gràcies per escoltar-nos i per tu aquestes capibares de Wonder Goal, que les gaudeixin
10: gràcies.
5: Molt els teus fills.
10: Gràcies.
5: I aquest gol al minut 91 de Miquel Merino segur que es va celebrar i molt al casino amb el tio Faja, que ja sabeu que ell ahir no sé per què anava amb Cristiano, amb el Cristóbal Chacén. Cristóbal, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal? Bon dia, Elena. T'has
5: recuperat ja o no?
6: Sí, sí, va ser tremendo. O sigui, va ser una bogeria. Sí, sí, no, no, no, cada cop sou més els que voleu venir. Sí, també és cert que els primers partits, doncs mira, eren més fluixets i ara ja hem arribat al tram aquest que és espectacular, que ja és mundial, són partits molt emocionants, davant tens Portugal, possibilitat de carregar-te per sempre a Cristiano Ronaldo, vull dir, tot meravellós, i ahir doncs vam omplir la sala Cotton a Casino Barcelona, propera cita, ja ho sabeu, aquest divendres esperem per veure aquest Espanya-Bèlgica, i déu-n'hi-do, mira, ens falta per regalar les capivares, perquè és que
5: això que tenen els oients aquí quan venen a veure el Mundial amb vosaltres.
6: Entrades per concerts, hombres que, gente de zona, Chayanne, experiències en Fórmula 1, entrades pel festival Circus Gaudirem. Vull dir, tenim molts premis, tenim molt bon ambient, la veritat. O sigui, l'ambient és espectacular. Ja hem fitxat a un per la taverna de la propera temporada, l'Antonio.
5: Tu estàs fent mercat, ja, no?
6: Espectacular. Sí, sí, sí, mercato. O sigui, soc el Fabrizio Romano de la taverna del setembre. Sí, sí, tenemos fichaje. L'Antonio. Espectacular, ja veureu amb l'Antonio, que ens portarà moltes alegries.
5: De quin equip és l'Antonio, Cristóbal?
6: Home, del Barça.
5: Vale, no, potser havies fitxat un madridista.
6: Sí.
5: Escolta, Cristo, i com va anar aquest trastorn de personalitat del tio Faja?
6: La veritat és que va fer sus, com Cristiano, i estava molt en Portugal. O sigui,
5: porta
6: tot el
5: Mundial. Va
6: celebrar
5: el gol o no? Va, ara que no ens escolta.
6: No.
5: Sí!
6: I a més hi havia una taula d'amics oients que anaven també a Portugal. Era la taula del tio Faja, no? I es anàvem mirant tota l'estona i fent complicitats i tal, però no ho va celebrar. Evidentment, Gonzalo i un servidor i tota la sala Cotton vam embogir, ahir hi havia molta gent, tothom amb les samarretes, hora de sopar, vull dir, amb la sala, amb la barra de bar, que et fan hamburgueses, et fan biquinis, tapes, braves...
5: La pausa d'hidratació
6: reglamentària cada 10 minuts...
5: Vull dir, en fan quatre per part.
6: Quatre com a mínim. Jo us recomano que ho comproveu vosaltres en primera persona. Veniu aquest divendres a partir de les 8 al Casino Barcelona, sala Cotton, aire condicionat, bar, pantalla gegant, bon ambient, taverna prèvia, taverna
5: on agafem
6: a la mitja
5: les entrades,
6: part,
5: Cristo?
6: Repartim premis. Entreu a casinobarcelona.com i allà podeu descarregar les entrades, ja ho sabeu, gratuïtes. Important, porteu el DNI, perquè el casino ja sabeu que demana el DNI a l'entrada. I ganes de passar-ho bé, perquè la juerga d'aquest divendres, clar, és que ja vam fer un partit en divendres, que va ser el d'Uruguai.
5: Sí,
6: i el divendres us dic una cosa.
5: I els divendres es carrega el diable, no?
6: El divendres, més enllà del futbol, que també... Vull dir, el divendres allà, al port, casino... O sigui, l'ambient és tremendo. Ens ho passarem bé. Això us ho puc garantir.
5: Garantit, totalment.
6: I si guanya la selecció, doncs mira, més encara.
5: Exacte.
6: I tenim a celebrar-ho.
5: Amb el Cristóbal Chacén, amb el tio Faja, que dèiem per aquí pel xat del YouTube del Que t'hi jugues, Cristo, que parlarà flamenc aquest divendres, anirà amb Bèlgica i també amb el Gonzalo, amb tota la taverna i l'Antonio, ja ho heu escoltat, que el Cristóbal ha aprofitat aquestes tardes al casino per fitxar nous membres de la taverna. Cristo, moltes gràcies.
6: Vinga, que vagi molt bé. Bona
5: setmana.
6: Pausa
5: i seguim, no marxeu.
6: Casino.
8: Que t'hi jugues.
11: Ràdio Girona. Cadena SER. A Blanes i Lloret, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
12: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
11: Ressonància magnètica 3 Tesla Agitat, ara també PET-TAC i Gamma Càmera. Centre Mèdic Alomar.
12: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
8: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
13: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
8: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
13: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
14: Amb el temps d'escoltar aquesta falca, algú ha arribat al seu obramat de confiança, ha comprat el que necessita i ja està tornant cap a l'obra. I perquè tu també puguis fer-ho, el proper 8 de juliol obrim un magatzem a Girona, amb tots els oficis del sector junts i un pati de materials amb accés directe al teu vehicle perquè la compra sigui més ràpida. A Salt, al carrer d'Antoni Bernet i Gutresa 10, on compren els professionals. Obramat.
15: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
16: Si la vida da un vuelco, pongámosla en su sitio otra vez. Las drogas, las adicciones, sí tienen salida. En el Centro de Tratamiento Equilibrium Centro ofrecemos apoyo profesional, comprensión y un camino para salir de la oscuridad hacia una nueva vida. Posibilidad de ingreso. Ponte en contacto con nosotros. EquilibriumCentro.com. EquilibriumCentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuita.
17: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
18: Es la una a mediodía en Canarias. El gobierno ha aprobado su techo de gastos, la cifra récord de más de 226.000 millones para el año que viene. Es el primer paso de unos presupuestos que, según anuncia el ministro de Hacienda, se van a centrar en blindar el estado del bienestar. Jordi Fàbrega.
19: Son en concreto 226.032 millones de euros, lo que supone aumentar ese techo de gasto en 14.000 millones respecto al gasto efectuado durante el año pasado. Esta cifra será el marco de los presupuestos generales del año que viene, de los que está hablando el ministro de Hacienda, Arcadi España.
20: Con estos datos podremos garantizar que las cuentas públicas que presentaremos incluirán los mayores recursos en la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D+I. Por tanto, serán unos presupuestos que blindarán nuestro estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y garantizarán unos servicios públicos de calidad y con vocación siempre universal.
19: Junto al techo de gasto, el Gobierno también ha aprobado esta mañana los objetivos de estabilidad que tendrá que debatir y votar la semana que viene el Congreso.
18: Y acaba de hablar desde el Consejo de Ministros el ministro Bolaños, valorando la decisión del juez sobre el pasaporte de Begoña Gómez. Esto ha dicho.
21: Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia. Cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales. De tal manera que, dado que el riesgo es cero, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
18: Además, ya está en marcha la cumbre de la OTAN en Ankara. Ya hemos visto llegar los aviones de los principales líderes mundiales, incluido Trump, que acaba de aterrizar. Y ahora tienen que ponerse de acuerdo otra vez en el incremento de gasto militar, sobre todo en tecnología antidrones como la que se usa en Ucrania. Enviado especial a Ankara, Enrique García, buenas tardes.
22: Buenas tardes. El avión presidencial aterrizaba en Ankara hace unos minutos y en una hora Donald Trump mantendrá una recepción con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y está previsto que a lo largo de la tarde Trump mantenga un encuentro con Zelensky. Ucrania quiere más sistemas Patriots o que Estados Unidos conceda licencias para producir este sistema antimisiles de fabricación estadounidense, aunque de momento la mañana nos deja importantes anuncios en inversiones en defensa, como el proyecto para impulsar un avión militar de transporte Airbus del que forma parte España, Bélgica o el Reino Unido, o el compromiso de todos los aliados para destinar 40.000 millones de dólares para capacidades antidrones en los próximos 5 años.
23: To invest 5% of GDP in defense.
22: El secretario general Marrute ha vuelto a subrayar la importancia de alcanzar el 5% del gasto para acelerar la producción y alcanzar lo que ha llamado una revolución en la producción de la defensa.
18: Además, en Barcelona se ha provocado un socavón enorme en el barrio del Putxet. Se investigan las causas. De momento, ha obligado Ferran Dalmau a desalojar varios edificios. Cuéntanos.
0: Sí, los bomberos de Barcelona han desalojado 4 edificios que han sufrido esta mañana hundimientos en el barrio del Putxet de Barcelona, una zona donde se están haciendo obras en la línea 9 del metro. El ayuntamiento ya admite una vinculación entre el suceso y las obras. Es un socavón de unos 8 metros de diámetro que afecta a un patio interior y un pequeño almacén entre la calle Rubinstein y la calle Teodora Madrid. Los operarios, la Guardia Urbana y los bomberos ya están hasta ahora trabajando en el lugar para asegurar los edificios. En unos minutos se espera que las autoridades den más explicaciones de este suceso.
1: Cadena Ser. Servicios informativos.
2: Ni quarts ni hores.
3: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
2: Joc d'històries.
24: No és com un programa clàssic.
2: I anys i panys.
25: Som la família Ferrer.
2: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de Ser Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la sèrie Ser Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
26: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
28: Por ser de MueveGo, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es.
29: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
30: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
29: Referents amb tu.
30: Penso en tu.
31: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
5: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
32: Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
5: I qui segur que es divertirà molt aquests dies és Elus Tondo, no?
33: Elus Tondo es el polla este. El jugador de la, de, que era de la Real, ahora se va a ir a jugar a una división de casi de segunda. Se va a ir a Grècia a jugar.
5: A jugar allí, a passar calor, Vini. Ens ho vam passar molt bé amb ell, el que t'hi jugues,
33: para
5: eh?
33: Para Grècia, ta!
5: Una de les millors
33: pa,
5: entrevistes.
33: Pa abajo, ta!
34: Ja us avanço que el protagonista que saludarem a continuació, que és futbolista professional, ja us avanço que quan acabi l'entrevista ens demanareu, sisplau, si el podem fitxar algun dia com a tertulià col·laborador del Què t'hi jugues. Rollo el del Leganés.
4: Hombre, Ivan Neyú.
34: Rollo Neyú, que hi va haver una llau de peticions perquè Neyú s'incorporés com a col·laborador al Què t'hi jugues després d'escoltar l'entrevista que li van fer, superdivertida. Sabeu que la Real Societat va guanyar la Copa.
4: Sí.
34: Sé que molts la vau celebrar, Flaqui?
4: No, celebrar no, simplement...
33: Bueno, es va restablir un ordre.
4: Es va veure un partit maco i, mira, putats a triar, doncs sí.
34: A la celebració, que encara dura, la celebració de la Real Societat, Oyarzábal va dir això.
35: És una persona que siente la Real igual que muchos de los que estáis ahí y es una persona que cuando no le toca viene con la misma sonrisa que cuando le toca y eso dentro de un vestuario para todos los demás es muy importante.
34: Oyarzábal parlava del capità. Aritz Elus Tondo, ¿qué tal? Muy buenas.
36: Muy buenas.
34: Qué bonito lo que dijo, ¿no?
36: Pues nada más a acabar con esas palabras, me vine abajo. La verdad que me tuve que esconder ahí en el ayuntamiento y fueron 10-15 minutos de llorar, porque bueno, se me hizo difícil delante de tanta gente, pues bueno, nombrar uno a uno a cada compañero. Y luego no me esperaba para nada que Miquel cogiese el micrófono y me dedicara esas palabras.
34: Es el ejemplo de que los futbolistas, evidentemente, sois importantes por lo que hacéis en el campo, pero también por lo que transmitís y lo que aportáis en el vestuario. Recuerdo, por ejemplo, que José Mari Vaquero nos ha explicado varias veces que, creo que su último año en el Barça, Bobby Robson le nombró capitán del equipo más allá del campo. Tenía un capitán en el campo y Vaquero era como el capitán que representaba al equipo ante el club, ¿no? Y que eso también le hizo ilusión a él, a Vaquero. Y es importante, ¿no?, para conseguir títulos que haya equilibrio en el vestuario, ¿no?
36: Sí, bueno, la verdad que ya son muchos años, ¿no?, desde que subí al primer equipo. Y bueno, poco a poco pues vas cogiendo peso, vienen compañeros nuevos, otros se van. Al final, pues bueno, sabes dónde estás. En cada momento lo que requiere, ¿no?, el hecho de que el barco no se hunda. Y bueno, muchas veces pues sin tener que hablar de lo personal, porque bueno, he vivido momentos muy felices y otros no tan felices, pero siempre he intentado gestionarlo de la mejor manera. Pues bueno, ayudar a todos los compañeros, sobre todo a esos jóvenes que llegan y bueno, pues se hace difícil, ¿no?, los primeros momentos. Y siempre he querido tener esa guasa, esas bromas todos los días, por mucho que bueno, una derrota te dure más o menos, intentar que se nos olvide para el siguiente reto. Y bueno, muchas veces pues hay que mantener, ¿no?, la alegría, tanto en los gimnasios, los entrenamientos, en el día a día, y eso es lo que intento, ¿no?
34: Estem a Maritz Elustondo, podeu escoltar i veure l'entrevista amb el capità de la Real Societat, que no sé si sigues celebrando el claro. Título de Copa, porque claro, más que una boda gitana han durado las celebraciones de la Real Sociedad, ¿eh?
36: No, bueno, teníamos esa espinita clavada, ¿no?, del año del COVID, que no lo pudimos celebrar, y creo que lo hemos hecho por dos. La verdad que bueno, el sábado es verdad que lo celebras en Sevilla, pero donde realmente hay que celebrarlo era en la ciudad, en Donosti. Había un viaje, había gente también que se había desplazado a Sevilla, teníamos que darles tiempo a que llegaran a la ciudad, y por eso se decidió hacerlo el lunes, y la verdad que es algo que se va a quedar para siempre.
6: Hombre, ¿no? yo me acuerdo...
36: Es algo inolvidable.
6: Yo me acuerdo de ver a Moyá en el año del COVID bebiendo directamente de la Copa del Rey, ¿eh?
7: Algo se hizo.
36: Sí, pero
34: claro, no con la gente.
6: Era agua.
34: ¿Con qué agua te queda, Carmen, con, agua del Carmen.
7: ¿Con qué te quedas de todas estas celebraciones? ¿Con algún momento, con algún mensaje, algún detalle, más allá de lo de Arzabal que hemos escuchado?
36: Son muchos, muchos momentos, muchos sentimientos, muchos recuerdos que al final no te quedas con algo en concreto, ¿no? Creo que no habíamos vivido una Rúa, pues como bien he dicho, porque el año del COVID no lo pudimos celebrar, y la verdad que fue una pasada todo, ¿no? Pero bueno, ahora me ha venido a la mente que el momento de antes del partido, de la final, en el momento que salimos a calentar, porque bueno, nosotros solemos salir a calentar todo el equipo, el momento de salir ahí en la Cartuja y de ver a nuestra gente cómo nos apoyó, la verdad que me entraron ganas hasta de llorar, ¿no? De poder vivir una situación así.
34: No, no sé si vosotros percibís que más allá de, obviamente, la gente que es de la Real Sociedad y quiere que su equipo gane, sois un equipo que cae simpático. Posiblemente por lo que transmitís, porque hay mucha gente de la casa, por la apuesta futbolística, que es atractiva, ya lo era con Imanol Alguacil y lo es ahora también con el nuevo entrenador, que nos está dejando todos alucinados porque nadie lo conocía y resulta que ha hecho a la Real campeona, ¿no? No sé si vosotros lo percibís, este cariño.
36: Bueno, hay mucha gente que nos ha dicho que iba con nosotros a la final, pero por lo que me quedo es, echando la vista atrás, pues unas semanas antes el calor que nos daba la afición, ¿no? En la ciudad, en mi pueblo, en, digamos, a todo el mundo, pues cuando salía a la calle, todo ese calor, todo ese apoyo que teníamos, y es verdad que que lo hicimos por y para nuestra afición, pero es verdad que hay gente fuera de San Sebastián que también pues, iba con nosotros y es de agradecer, ¿no?
7: Porque sé sincero, cuando a ti te dicen hace unos meses Matarazzo, ¿qué pensaste? ¿Qué lo conocías?
36: Bueno, es verdad que estuvimos en un momento muy complicado, el equipo pues no conseguía resultados, que al final es lo que se necesita, ¿no?, en esto del fútbol, y ese cambio nos ha venido de maravilla, ¿no? Desde el primer momento se le vio que tenía una idea clara. A mí la verdad que me encanta cómo estudia a los rivales, cómo prepara cada partido. Desde el primer momento se ha visto que quiere ser más vertical, quiere llegar al área rival con mucha gente y yo creo que el equipo lo vio desde el principio y las cosas están saliendo pues muchísimo mejor que antes, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Al final, pues esto también de que la pelotita entre dentro de la portería cuenta mucho y hubo un momento en las que pues bueno, el equipo no se sentía cómodo en el campo, había momentos de mucha dificultad y ahora con Matarazzo pues se está viendo otra Real.
34: No sé si escuchaste al presidente, a Joaquín Aperribay, en el larguero, reconociendo que cuando el director deportivo Eric Bretos le habló de Matarazzo, él tuvo que mirar quién era, ¿no? Va a decir eso, Joaquín Aperribay.
8: Cuando Eric me dijo, vamos a Matarazzo, yo pregunté a la IA. Matarazzo, él lo sabe.
9: ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo la IA? ¿Qué te dijo?
8: ¿Es un buen entrado para la Real? No, me dijo. No, joder. Voy a confiar más en Eric que en la IA. El caso es que cuando volvíamos de la semifinal del Atleti, pregunté, ¿Matarazzo es un buen entrado para la Real? Y me puso, excelente.
9: ¿A quién le preguntaste? ¿A ChatGPT?
8: Sí,
9: el móvil, la que tenías ahí.
8: Efectivamente.
34: Es Joaquín Aperribay, al larguero, explicant, reconeixent que havia preguntat a la intel·ligència artificial si Matarazzo era un bon entrenador per a la Real Societat i que el ChatGPT li va dir que no. Però va fer cas, afortunadament, al seu director esportiu, Eric Bretos.
7: Li va fer confiança.
34: I després la intel·ligència artificial, ja, quan havien guanyat la Copa, va dir que era un entrenador excel·lent.
6: Sí, ara.
34: La intel·ligència artificial no puede sustituir a la sabiduría humana.
7: No.
10: En este caso era más artificial que inteligencia, ¿eh?
7: Sí.
34: ¿L'habías escuchado o no al presidente?
36: La verdad que es la primera noticia que tengo. No lo sabía, pero es muy graciosa la historia, la verdad.
34: Estem amb Aritz Elustondo. Hay un colaborador del programa que te quiere felicitar.
36: Miedo me da.
34: Con riu, ¿eh?
7: Algo intuye.
34: Y te ha preparado una carta. Te ha preparado una carta para felicitarte, para felicitaros por la Copa del Rey que la Real Sociedad ha conseguido contra el Atlético de Madrid, ¿no?
33: Esto es. Yo quiero decir de enhorabuena porque ganar los títulos no es fácil. Nosotros llevamos 2 años que está costando por culpa del otro este.
7: Barça.
33: No, del francés.
10: De Camavinga.
33: También, porque le expulsa, oye, se va el balón.
7: Tú tirabas capa a Mbappé, ¿eh?
33: Cállate.
34: ¿Quieres música, Vini?
33: Venga, va. Una carta para este... Querido Ari el tonto gilipollas, que tiene nombre de segunda, el tonto, ta, ¿eh? Y ya no hace falta ni llamarle tonto después, porque está en el nombre. Los de la Real tienen nombre raro, el tonto, Aramburu, Oyarzaba, tienen nombre de tribu. Entonces, primero de todo, enhorabuena por la Copa del Rey, hay que ser señor,
7: sí.
33: Que es la Champions de los gilipollas de segunda.
7: No, por favor.
33: Una copa que la puede ganar el Albacete, que va a ser una copa importante. Nosotros en Madrid cuando la ganamos la tiramos de la red del autobús.
7: Es verdad, eso.
33: No importa. Entonces, ¿qué ha conseguido? ¿Ganarle al Atlético de Madrid, al Cholo Simetonto? No tiene mérito. El Simetonto solo sabe ganarle a Barcelona. El resto del equipo está perdiendo todo el rato. Entonces, no sé por qué celebra tanto el chupito este. Si jugaste 5 minutos a la final y tocaste una bola y la mandaste al anfiteatro. Además, la ganaste en Sevilla, que empieza igual que segunda, que es donde estás tú. Segunda. Que, en fin. Que jugáis, vosotros, la Real Sociedad, jugáis la Champions una vez cada 10 años y perdéis en octavo. Esto no es importante. Entonces, hace 3 años la jugaste tú. ¿Y quién la ganó? Yo, Vini. ¿Y sabes qué marcó en la final? Yo, Vini. Entonces, mucho menos celebrar Copa del Rey y más te arrodillar cuando yo vengo a tu campo y yo mando para segunda. ¡Ta! Entonces, recibe un fuerte abrazo, Vini. ¿Te ha hecho ilusión? ¿Te ha hecho ilusión?
36: Sí. Más que el contexto, me ha hecho ilusión que me dediques una carta a mi hijo. Porque me mandan mucho a segunda. ¡Ta!
33: ¡A segunda! ¡Ta! Esto es bueno.
34: Si quieres lo puedes mandar tú.
36: Es que tengo dos.
33: Claro, tienes dos. Ha ganado la segunda. De Copa de Rey. ¡Dos! ¡Ta! Para abajo, tú, tonto. Está.
34: Te había llegado la imitación de Vinicius, ¿verdad?
36: A ver, nosotros en el vestuario, pues al final ya sabes el algoritmo este que en Instagram, pues de repente empezó a llegarnos prácticamente a todo el vestuario, ¿no? Estas imitaciones de Vinicius y bueno, la verdad que nos reíamos mucho porque a mí, como he dicho antes, pues, me gusta el humor, siempre con... Sin hacer daño a nadie, pero nos reíamos mucho en el vestuario y al final, pues bueno, por medio de algún compañero, pues hemos llegado a poder hablar con Albert y la verdad que para nosotros es un placer, ¿no? Que nos tengáis en cuenta allí, tanto en la radio como Albert en su vida propia.
33: ¿Por qué eres tonto? le gusta reír de la gente, el gilipollas.
36: Como a ti, ¿no?
33: A mí no me gusta reír de nada. Jo soc una persona, jo soc molt bueno, madre mía.
34: No, però és veritat que a tu et parla la gent pel carrer i et diu a segunda, ta!
33: L'altre dia anava al metro i un pavo, jo estava assegut, i em diu, se t'ha caído no sé què, quantos? I li dic, el què? Que no l'encuentro. I em diu, a segunda, ta! I jo sí, i en plan... I jo com que, tio, és surrealista.
0: Has de deixar d'anar al metro, eh?
33: He de deixar...
0: Sí, ja arribes a un punt que...
33: Com el Joan Gaspar.
34: Clar, abans la ràdio no es veia.
7: Clar.
34: Ara, com que hi ha les xarxes socials, ja sí. T'acaben reconeixent.
7: I més l'Albert, que es fa viral cada 2x3, clar.
34: Però és veritat que tu imites a Bermúdez? Imites a Albert?
36: Jo?
34: Sí, tu?
33: Hombre, no. Bueno,
36: a Bermúdez no, però bueno, sí que solo hemos de hacer la broma de vez en cuando en el vestuario y tal, pero tampoco hemos llegado a coger el tono de Bermúdez.
34: Ai, gràcies per la simpatia, perquè al final també, no? Això ajuda a connectar els futbolistes amb la gent. Hem escoltat abans un oient, casualment, que ens enviava una nota d'àudio, precisament imitant el Vinicius del Bermúdez, Plaqui.
7: Sí, sí. Pues nada, Aritz, felicidades por la Copa y gracias por esa complicidad con Albert. Yo deixaria que fos l'Albert el que cuidés a l'Aritz avui.
34: Bueno, deixa'm preguntar-li dos coses molt ràpidament, aprofitant que el tenim aquí, al capità de la Real Societat, perquè hem dit diverses vegades que al Barça li agrada Remiro,
7: sí.
34: Porter. Hòstia. De la Real. Tu lo verías en el Barça, Remiro? A ver si te saco el titular.
36: Me he metido un buen compromiso, pero no. Yo te voy a decir que Remiro de momento tiene... Este año lo que queda y el que viene, estoy seguro que va a acabar renovando, que va a acabar su carrera en la Real Sociedad y obviamente pues es de buen agrado, ¿no? Que se hable de él, que el Barça, tanto el Barça como más equipos estén interesados en él, pero la verdad que se tiene que quedar conmigo para jugar a golf en San Sebastián.
34: Ah, mira, ¿jugáis a golf?
36: Bueno, de vez en cuando lo intentamos. Salimos al campo.
34: ¿Por qué tantos futbolistas jugáis a golf? ¿Porque relaja o qué?
1: Es una usuría.
36: Bueno, yo es verdad que Alex y Bryce jugaban desde hace tiempo y bueno, me metieron un poco el veneno ahí en la sangre y es verdad que por esos momentos complicados me servía para desconectar, para pues llevar un poco esa mala leche o esa frustración y dejarla de lado jugando al golf y la verdad que me relaja mucho y me lo paso muy bien con mis compañeros.
7: ¿Y John Martín juega golf o qué?
36: De momento no, pero lo meteremos de la secta si hace falta.
7: Lo digo porque el Barça busca central y uno de los nombres que ha sonado y que del que hemos hablado es de John Martín.
34: Va a hacer una final espectacular.
7: Sí, hizo una final es brutal.
6: Buenísimo, es buenísimo.
7: Tiene un futuro tremendo.
36: Bueno, es normal, ¿no? Es normal que se hable, que la gente se interese en él porque es un central increíble. Yo al final lo conozco desde que empezó a entrenar con nosotros, ¿no? Y siempre lo hablábamos en el vestuario, que vamos, que no tiene techo, que estoy seguro que va a ser una leyenda de la Real Sociedad, porque lo tiene todo para serlo, y que hablen, pero yo creo que él está muy tranquilo aquí. Y estoy seguro que como Alex, os he dicho antes, también se va a quedar aquí para siempre y va a hacer historia con la Real.
34: Y ya termino con esta. Está aquí Bruno Alemán, nuestro experto en fútbol internacional, y la semana pasada le pedimos que recomendara tres delanteros para el Barça, ¿no? Pensando que diría, no sé, Haaland, que diría Julián, y Bruno Alemán soltó que él ficharía a Oyarzábal.
3: Sí, sí, a mí me encanta tu compañero Mikel Oyarzábal y me parece que encajaría Aritz perfecto en el tipo de juego del Barça, porque lo ha demostrado también en la selección española, vaya.
36: Bueno, a ver, todas estas preguntas que estáis haciendo, pues habla bien, ¿no? Tanto claro, del club, de los jugadores que tenemos, de lo bien que se están haciendo las cosas. Pero bueno, vosotros tendréis tiempo para hablar de esto. Nosotros nos dedicamos a otra cosa y al final, si ya por John Martín he dicho que va a hacer historia y Alex que se va a retirar de Donosti, pues ¿qué te voy a decir de Mikel? Yo creo que como en casa no se está en ningún otro sitio. De hecho, ya es historia de la Real Sociedad y la va a agrandar más, así que yo creo que no tenéis nada que hacer con Mikel.
33: ¿Ves, tonto, que tú querías titular? Querías titular y te has sacado un suplente, tonto, gilipollas.
3: Sí, sí. Percer, sí que le estén viendo dar la zona a Aritz, y si no me equivoco, tú eres de Beasain y en Guipúzcoa hay que decir Aritz, ¿no?
34: O sea, Aritz.
3: Son los de Bilbao son Aritz y en San Sebastián es Aritz, ¿verdad?
34: ¿En serio?
36: Bueno, mi nombre es Aritz, sí, Aritz, pero vale. Al final pues hay gente que llama Aritz y bueno, es lo que hay. Tampoco suelo andar yo corrigiendo a la gente, los que de verdad me conocen ya saben que soy Aritz el Ustondo y nada más. O sea, al final cada uno pues se pronuncia el nombre pues como Bermude como puede y es lo que hay.
33: Se llama como a la Belalola.
34: Aritz Elustondo, gracias por estar en el Que t'hi jugues, felicidades por la copa y a seguir en la lucha. Un abrazo muy fuerte.
36: Gracias a vosotros.
33: Merci.
5: Un gran Aritz Elustondo, ens ho vam passar molt i molt bé amb ell al Que t'hi jugues. Fem una pausa i seguim endavant amb el programa.
11: Que t'hi jugues?
12: Ràdio Girona. Cadena SER. L'Empordà ho té tot perquè t'hi quedis. Cales, camins de ronda, festes de poble i els millors descomptes al Gran Jonquera. Viu l'estiu a l'Empordà. I les rebaixes al País del Shopping.
1: Clàssic Auto Girona, Polígon Maixirgo. Has tingut una topada amb el teu vehicle? El vols pintar? Treballem en totes les companyies asseguradores. Mecànica, planxa i pintura. Taller oficial Bosch Car Service. 972 90 80 33. Clàssic Auto Girona, carrer Sarrià de Ter 34 38 de Girona. Patrocinador oficial del Girona Futbol Club.
2: Aquest estiu, amb aquesta calor...
13: A la piscina!
2: Ah, no hi ha piscina? Un altre any i encara no hi ha piscina a casa. Mira que ho sabies, eh?
14: Piscina Rei Girona. Especialistes en piscines d'obra. Al web piscinareigirona.com, al 972-839-153 i a Llagostera.
2: Piscina Rei Girona. Per tenir piscina a casa.
15: Si la vida da un vuelco, pongámosla en su sitio otra vez. Las drogas, las adicciones sí tienen salida. En el Centro de Tratamiento Equilibrium Centro ofrecemos apoyo profesional, comprensión y un camino para salir de la oscuridad hacia una nueva vida. Posibilidad de ingreso. Ponte en contacto con nosotros. Equilibriumcentro.com. Equilibriumcentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
16: Avi, què? Per què no portes aquell bufet que em va agradar tant?
17: El bufet?
16: Sí, menja molt bé i s'està també molt bé. Vinga, avi, engega el cotxe.
17: Engegat.
16: Gas aquí.
17: Som-hi.
14: El gran bufet lliure Girona al costat de l'espai gironès Petits i Grans Coincideixen. És el millor bufet. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
29: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
31: Què t'hi jugues? Escolta'ns a dilluns a divendres de 12 a 2 amb Elena de Diego.
5: Recte final del Què t'hi jugues i repassem ara una de les entrevistes que més ens va marcar el programa. Home. Va ser amb la portera del Barça, Cata Coll, que ens va regalar uns minuts de ràdio impagables. Anna Palet, bon dia.
18: Què tal? Bon dia, Elena.
5: Avui m'has dit que volies anar d'excursió perquè s'ho valia.
18: Doncs sí, he sortit del carrer Casp i, de fet, he sortit també de Barcelona. Aquí també fa calor, a Vallgorguina, on estic ara mateix, però és una calor diferent perquè m'acompanya una de les jugadores més destacades del Barça, la nostra portera, la Cata Coll, que no és que s'hagi tret els guants, però diguem-ne que ha sortit una mica de la seva zona de confort i, de fet, Elena, és que està fent de monitora al seu propi campus, al campus Cata Coll. Estan fent un estatge i la Cata viu, sopa, dina, entrena, estira la piscina amb els 70 nens i nenes que té en aquest campus i hem aprofitat doncs, que està passant aquesta setmana diferent per venir a veure-la i veure com està.
5: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
5: Gràcies per dedicar-nos uns minuts al que t'hi jugues i enhorabona, perquè això que diu l'Anna és al·lucinant, que les nenes i els nens que estan fent al campus deuen flipar que estiguis tu allà amb elles com una monitora més.
19: No, sí, el primer dia que vaig arribar... Tots tenen amb vergonya, no volien saludar, que se les feia raro, però ja han acabat el tercer dia i ara ja han cuit tota la confiança del món. També em fan bromes i això és el que m'agrada. Al final, aquí ja es connecta tot. Crec que també és molt important per jo personalment sentir-me una persona més i crec que quan faig aquestes coses ho aconseguen, no? Perquè sóc una persona que m'ho pas bé, que estic disfrutant de lo que estic fent i disfrutant de les noves generacions que venen fortes.
5: Tu feies campus quan eres petita?
19: Sí, sempre, en el meu poble.
5: I eren com el campus que tu ara tens o has volgut posar coses diferents per fer el campus que a tu t'agrada?
19: Sí, no, era típic campus de poble que començaves a les 9 i a la 1 anaves a casa caminant perquè estava... al meu poble, de vora camp, els meus amics, i ja està, aquí al final pues, estem 24 hores per elles, fent activitats, fent futbol, moltes coses, i al final jo volia fer que fos algo increïble, algo que potser pues, jo no vaig poder tenir de petita i que elles ho puguin viure.
18: És un campus que no només s'està fent en aquest estatge, en aquesta setmana a Vallgorguina, sinó que també teniu la seva part durant el mes de juliol a Barcelona, també a Mallorca, on vau començar. De fet, ja és la quarta edició, si no m'equivoco, sí, d'aquest campus que va començar el 2023. I jo volia saber com comença, és a dir, en quin moment a tu et ve de gust muntar el teu propi campus d'estiu.
19: Bueno, jo sempre m'ha agradat entrenar en línies petites, sempre m'ha agradat. M'agrada aprendre d'entrenadors que saben de futbol, m'agrada la innocència que tenen i les ganes d'aprendre. Jo crec que això al final com que m'omple molt. I si vaig començar a Mallorca, també sent que a Mallorca potser potser li falta una tirada, no? Una empenta en aquest futbol femení, i m'agradaria que cresqués qui més. I entonces, bueno, vaig començar en campus. Òbviament no és el projecte final només fer campus, és créixer, com dius. Ara vaig a Mallorca, també a Barcelona, estàs a stage, i a seguir cresquent per poder arribar a fer acadèmies que puguin anar allà tot l'any, i també puc competir torneus.
18: I crec que és molt guai també que aquí hi ha una mica de tot, és a dir, hi ha nens d'aquí i nenes de Catalunya, però m'he trobat amb una italiana, tens també nens i nenes de Mallorca, és a dir, que sí, la teva marca a Cata tira.
19: No, sí, bueno, com més gent vengui, al final, millor. Volem ser una gran família, com dius, i tal, també hi havia franceses. Bueno, mos adaptam, aquí pot venir qui vulgui, d'on vulgui, i molt contenta de que, bueno, que apostin per això i sobretot que confiïn en aquest campus.
5: Cata, i crec que t'has rodejat de gent important per tu, com per exemple el Pablo Roca, que va ser un dels teus formadors de petita, no?
19: Sí, tenia clar que si fos això era de sa mà d'ell, sempre ho he dit, crec que no he pogut aprendre de ningú millor. Ell m'ha ensenyat tot, crec que el caràcter que tinc avui en dia com a dona i com a futbolística és gràcies a ell. Des de petita m'exigia al màxim per saber el que era sofrir i que aprengués a disfrutar de sofrir, i és que, com dic, el caràcter que tinc ara està gràcies a ell, i jo volia que, bueno, les nines i nens que venguessin pues, també s'intentés forçar aquest caràcter competidor que sempre volen més.
18: I com és la Cata entrenadora? És molt diferent a la jugadora, a la portera del Barça?
19: No, som molt igual. Som molt igual, soc exigent, però també fem bromes, no? Crec que m'agrada entrenar serios, però també sóc de que, bueno, a mi d'una tarea, pues, bueno, sóc qualque broma, qualque pique, m'agrada això, jo sempre els hi dic, no? També us demano que disfruteu i sigueu feliços. L'altre, arriba tot sol, si disfruteu, tot anirà bé, vos ho passareu bé, o sigui que intento disfrutar al màxim, i, bueno, és el meu objectiu.
5: Cata, vosaltres sou molt conscients del que esteu aconseguint, del canvi social, perquè ho veieu a cada partit, el Johan Cruyff, de com us estima la gent, però ara aquí, que deies que a mi m'agrada, no?, una mica de tocar de peus a terra i estar a prop de nenes que somien com ser com tu, què penses quan les veus i que volen compartir aquesta setmana amb tu, perquè el seu somni és arribar a aconseguir el que esteu fent vosaltres?
19: Sí, no, òbviament m'ha plenat d'orgull, no?, que s'afixin en jo, no? Que ja me considero una tia supernormal, que no fa res extraordinari, no? Però que s'afixin en jo, com dic. És un orgull que tinguin ídoles que vulguin arribar a algo gran, sobretot perquè a ells hi deia, no? Que era, bueno, com la nit de Sant Joan, que és una nit màgica, els hi deia que apuntessin un paper, algo que volguessin aconseguir, que ho visualitzessin, i que així és quan s'arriben les coses, no? Que somiessin en gran. Jo sempre m'han dit que si visualitzo un objectiu el puc aconseguir, des que se visualitzin sent el que vulguin ser i que ho aconseguiran, i que sobretot no hi ha ningú més que creguin bé elles que elles mateixes, no? I això és el que han de fer, i bueno, intentar ajudar-les el màxim possible en el que me demanin.
18: Amb vosaltres sempre repetim una frase de normalitzar l'extraordinari per tots els títols que aconseguiu, i és extraordinari que una futbolista professional estiri una setmana sencera en un campus amb els nens i les nenes. És a dir, que jo crec que també és una part molt humana, que en aquest cas tens tu, que està molt bé mantenir-la, perquè de sobte, en comptes d'anar-te'n, doncs, que també t'aniràs per allà de vacances, però en comptes d'estar a la teva, tens aquesta setmaneta sí, de fer de monitora,
19: no,
18: tal
19: sí,
18: qual.
19: Sí, sí, ja quan va aquesta temporada vaig anar de viatge amb jugadors del Barça a Tanzània, i vaig dir, mira, m'acord aquestes vacacions, i després ja faig stage i vaig a Mallorca, que m'ho pas bé de viatge, òbviament, però, bueno, sent que aquí és el feliç, i és com millor m'ho pas, com dic, al final aquí estic bé, no penso en futbol, no penso en la temporada, on que estigui un camp de futbol, no penso en res, no penso en el Barça, és com, bueno, respira, sóc jo, estic amb monitors que són amics de fa molt d'anys i bueno, pues me sent com a casa, me sent tranquil·la i aquestes nines és el que me fan fer, no? Disfrutar d'això i sentir-me tranquil·la, sentir-me una persona més i crec que per jo és molt important sentir-me una persona normal com tothom i que sempre els dic, no?, que me tractin com una persona normal, que aquí no sóc catacó de futbolista, sinó que sóc una més i que sigui així perquè és com m'agrada que me tractin.
18: Doncs hem parlat amb aquests nens i nenes, alguns d'ells que estan al campus i doncs el resultat que tots parlaven bé de tu, no se podia saber, això és el que diuen d'estar compartint aquesta setmana amb Catacoll.
0: Muy bien y me estoy divirtiendo y soy de Italia y es la primera vez que hago el stage Catacoll y me encuentro muy bien también con las chicas.
18: ¿Y qué tal es tener a Cata de entrenadora?
0: Es muy guay. És un sueño que de Itàlia no havia.
4: Jo em dic Júlia, m'estic passant molt bé aquí amb les amigues també. Hem compartit molt bons temps juntes. M'agrada molt tenir aquí la Cata perquè pots aprendre molt d'ella. A vegades també tenim l'oportunitat d'entrenar amb ella i doncs m'estic passant molt bé.
18: Com et dius?
8: Aitana.
18: La primera vegada que vens?
8: La primera vegada.
18: I què tal, com t'ho estàs passant?
8: Molt bé, molt bé. Molt xulo.
9: Jo i jo. Bien. Està xulo. Nos lo pasamos súper bien.
18: Se nota. ¿Qué tal tener a Cata de entrenadora?
9: Muy guay, porque aprendemos con ella y es una más.
10: Em dic Judit.
18: ¿Y es la primera vegada que estàs aquí?
10: No, ja he anat més de campus, de Mallorca i tot això.
18: ¿Y qué tal això d'estar amb la Cata, que t'entreni?
10: Molt bé. El primer me vaig quedar un poc així, però després ja va anar millor. Conoce gente nueva y todo eso.
20: Me llamo Alejandra. Muy bien, es muy divertido todo y todas las amigas te lo pasas muy bien con las actividades y los monitores, todo es increíble.
18: ¿Y qué tal eso de que te entrene una jugadora del Barça?
20: Pues para mí es un honor porque al final aprendemos con ella y aprendemos de ella y es súper divertido entrenar con ella, es súper graciosa, nos gasta bromas y es una locura.
18: Home, la veritat que podran explicar un estiu bastant divertit, els seus amics i amigues.
19: Sí, no, he de dir que m'ha tocat, que m'han vingut, que has vingut de 70, 60 persones, increïble, no hi ha cap queixa. Jo tenia por, no?, perquè jo he estat jove i dic, a veure, quines lien, perquè jo me conec i sé quines liava i deia, a veure si la lien, i és veritat que se porten superbé de 10, no tinc cap queixa. Encara no m'han despertat,
18: sí que
19: està bé. I res, com dic, crec que és un orgull que et xerrin així d'allò. Al final te sube l'ego, no?, inconscientment. Però l'orgull sempre ho dic, l'orgull és meu d'entrenar-les, sobretot de que vulguin aprendre, de que vulguin més. I com dic, la gent que ve de baix ve molt forta, crec que hi ha molt futur aquí i bueno, crec que l'hem de conservar i tratar-lo bé.
5: Estem parlant amb la Catacoll des del seu campus, on està fent de monitora. Ella és una més d'aquest campus, com escolteu. I, Cata, deies ara que havies fet una primera fase de vacances a Tanzània. Suposo que estàs gaudint d'aquest estiu, perquè feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
19: Sí, jo diria que fa que no tinc estiu 5 anys i ja tocava, perquè just l'any que podia tenir estiu vaig rompre els creuats i clar, tocava entrenar, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, es costa d'estar apretant que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no?, que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui. I sí, jo crec que aquesta temporada tornarà molt bé, sobretot per això, no?, per tots els descans que ens ha donat el Barça com a club, que s'agraeix i bueno, que també pues, confien en nosaltres de que saben que tornarem bé, que tornarem a punt per començar i, com dic, ara que estic més i mig, disfrutar de lo que queda, disfrutar de la meva gent i del meu poble.
18: He de dir també que segurament es descansa millor si has guanyat un pòquer, si has aixecat sí, una Champions a Oslo i si a sobre també aconsegueix la classificació al Mundial de Brasil, que també ja la teniu a la butxaca. Tot això ajuda que l'estiu a sobre ja sigui no rodó.
19: Sí, òbviament. A més, crec que aquesta temporada des de fora se mos apreta molt, no?, de que potser bueno, no arribaríem a el que s'esperava, no? I mentalment està molt exigent, no?, perquè la pressió que te ficava estant de fora com tu mateixa, perquè saps que ets capaç i, bueno, jo soc una persona que sé que eren capaços de tot això i que volia callar boques, pues, més pressió te posaves, no? I mentalment pues, més te fatigues. I tenien clar que era guanyar Oslo, que es ficava pel Mundial i que després ja respiràvem i així ha estat. Crec que tant en selecció com en el Barça tenim un equipasso. Es veurà que l'any que ve, bueno, hi ha baixes, no? I baixes dures, però estic tranquil·la, som al Barça.
18: Les has paït ja, aquestes baixes?
19: No. No. Jo crec que els apairé quan arribin, estiguin. Crec que tots ho dèiem i ho xerràvem, no? Que, bueno, que no som conscients fins que arribem i no estiguin allà, que no entrenin amb nosaltres, que no estiguin en el dia a dia. Però, bueno, és llei de vida, no? I jo només li dic que siguin feliços, que siguin com han estat en el Barça, que al final futbolísticament són 10, però com a persones també, no? I que siguin així, que se mereixen disfrutar d'això on sigui.
18: I ara, en aquesta època on és veritat que han marxat força jugadores aquest estiu i el passat, en canvi tu renoves a sobre amb un contracte llarg fins al 2029. Per què tens aquestes ganes de continuar al Barça tants anys?
19: Soc culer sempre, no? I confia en el projecte que hi ha. Sempre se't xerra molt. Al final és normal que se't xerri molt de nosaltres perquè guanyes títols, perquè vols seguir guanyant títols. Però jo sempre sóc de, quan he de triar una decisió, de lo que sent per de dins. No razono, sinó con el corazón decido lo que tengo que hacer. I en aquell moment, i ara, me diu que confiï en el Barça i confiï en el 6% de que anirà bé, de que seguirà apostant i que bueno, que seguirà guanyant títols.
5: Cata, amb aquestes baixes ja confirmades com les d'Alexia, Mapi o Ona, et converteixes ja en una de les veteranes, seràs una de les líders del vestidor. T'agrada veure't en aquest rol?
19: Bueno, sí, no sé, crec que al final cadascuna té un caràcter molt diferent i bueno, sí que em considero que potser pues, puc ser un poc líder, però per jo crec que sé que ha de liderar això, és Patri i Jarro, no? Crec que tant de lideratge com dins del camp no hi ha millor futbolista que ella i jo crec que, bueno, segurament d'enguany li toqui fer una passa endavant i mostrar-se més i bueno, i que pues, guiar-nos un poc, no? Però, òbviament, jo el que sigui pues, ajudaré a l'equip o com ajudant totes perquè vagi bé, perquè sempre ho he dit, crec que també sempre que tenen el Barça, però considero que és una

0: també sempre que tenen el Barça és perquè considero que és una família i que tots estem molt unides i que això fa que tota la vida i a nivell de títols pues, sigui més fàcil.
1: Ara l'estiu bé tot just comença, és aquest moment de mercat de fitxatges i també un moment on els vostres rivals es van reforçant. Jo crec que això també motiva, no?, de veure, doncs, per exemple, un Madrid que s'està recomposant després de diverses sortides importants, però també ja comença a fer fitxatges, també Arsenal, Chelsea i altres equips. Jo crec que això sempre dona gasolina, no?, de dir anem a jugar contra rivals encara millors, no?
0: Sí, òbviament, i sabem que cada vegada serà més difícil, i jo crec que el Barça també és conscient que ha de fitxar gent, no?, per tenir un bon equip i segurament que així sigui. Però si t'he dit la veritat, fa millor 3-4 setmanes que no entre a Instagram.
1: Bé.
0: No sé, o sea, no sé qui ha fitxat aquí, qui s'ha d'anar, no sé res. O sea, que si me vas per això...
1: Saps que l'amic s'ha marxat del Madrid.
0: Sí, no, això sí ho sabia, això sí ho sabia.
1: Vale,
0: això
1: vale.
0: Ho sabia. Però estic out.
1: Bé, no, però també és una manera no de fer net. O sigui, el fet de treure't Instagram ara a l'estiu, per exemple.
0: Sí, més jo... al final sempre el mires quan t'avorreixes, no? I aquí estic ser avorrida. O sigui que no t'entens ni per això.
2: Cata Coll, moltíssimes gràcies. Que acabis de gaudir de l'estiu i molta sort per la nova temporada.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: I del campus de la Cata Coll, avui, si és dimarts, el que no pot fallar és el Xavi Cazorla.
3: No pot fallar, eh? Pensa que si la Cata Coll s'equivoca, ho portarà sempre a l'esquena. En canvi, nosaltres, si ens equivoquem, més, només ve el Cazorla a rastregar-nos-ho per la cara.
4: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
5: Anda, ja cagat.
6: Què tal?
7: Molt bé, i tu?
6: Bé.
7: Molt has trobat molt trànsit o tampoc?
6: No, mira, no? Realment...
7: Un altre.
6: També és veritat que venia amb moto i pot ser que en algun moment apurat, pensava que anava molt apurat i he anat una mica pel carril bus i de cop he descobert, hòstia, si no hi ha ningú a la Gran Via, què està passant? Vull dir que no sé, jo almenys no. Però anem a tocar temes. El programa de divendres...
7: Tu creus que has de dir obertament a la ràdio un mitjà amb clara vocació de servei públic que has anat amb la moto pel carril bus?
6: Bueno, a veure, si vas per Barcelona, mitja hora... Tu saps que el carril bus a Barcelona és carril bus moto. Això ja se sap. Quan circules una mica per Barcelona, se sap. Quan vens de fora de Barcelona, et sorprèn això.
8: Rebut policia local, anem cap allà.
6: Que vagin venint. Bueno, escolta, el programa de Tarragona va anar bé.
8: Molt
6: sí?
8: bé.
6: Va venir, bé, sí. Va venir gent, va venir molta gent.
8: Sí.
6: Doncs té mèrit que vingués gent, perquè la crida que es va fer en antena no semblava molt fàcil de fer.
9: Rambla nova número 11. A partir de les 12 del migdia us esperem els que us vingui de gust i pugueu. 606-32-72-11. Ens envieu una nota d'àudio o un escrit.
8: Per escriviu? Res, nom i cognoms.
9: Perdona.
8: No,
9: cal la nota d'àudio. Si us ve de gust, sí, però no cal.
8: Manel Reyes López. No cal. O escriviu i ja n'hi ha prou.
10: Eso es lo moderno.
6: Sí, t'entrada nota d'àudio per explicar el teu nom és estrany,
9: és que
6: però...
9: és el Bermúdez qui atén a totes les notes d'àudio i missatges que ens envien els oients.
6: Però un escrit també semblava que una cosa molt formal, no? Has d'enviar un escrit amb certificat, una cosa que un advocat o un notari ha de donar fe, no sé, semblava difícil.
9: M'adono que cada vegada dic coses més antigues.
6: Això és que tenim una edat, sí que...
9: Ahir un oient em va dir que havia repetit 4 vegades la mateixa paraula i no era conscient.
8: És ben probable.
6: Sí? I no era el Prat ni coses d'aquestes, eh? O sigui, érem... paraules que tenen mèrit, de dir. Bueno, és igual. El programa en si va estar molt bé, eh? El de divendres veu omplir amb coses interessants, com quan veu perdre, per exemple, 5 minuts discutint sobre quina hora era.
9: Són les 12:56. Abans de fer la pausa per la publicitat i per endreçar l'actualitat al butlletí de la cadena SER, Cristóbal...
8: Són 54, eh? Has guanyat 2 minuts, has guanyat.
9: Són 56, tio.
11: En què quedem?
9: Pues... No, no sé. És el rellotge que m'ha donat el
8: no
9: Pere.
8: Posa... No, veus?
9: No sé.
12: No le engañes a mi padre.
9: Pere, tío, mira. Mira el rellotge que tinc jo aquí. I 56, bueno, veieu o no?
13: I com continuï
8: bueno,
13: discutint...
8: Has guanyat 2 minuts, seran 57 i 55.
13: Seran 58.
12: És gravíssim, és un fet seriós. Jo, perdoneu, em sento enganyat.
6: Era molt important saber exactament el minut que era, eh?
8: Home, però és que s'apropava la publicitat i imagines sí. Que tires la publicitat i et queden 2 minuts encara
6: això,
8: per omplir.
6: Això sí, això és veritat que sí. Quan us veu posar d'acord a l'hora que era, li veu donar pas al Cristóbal. Llàstima que ningú va pensar en donar-li un micròfon que estigués connectat.
9: No, vamos contigo. Tots tenim anècdotes, històries viscudes a Tarragona. Quan veníem amb el Cristóbal Chassent, recordàvem algun directe amb el Fora de Joc que vam fer fa anys i que ens ho passàvem a l'hotel d'aquí al costat, Cristó?

0: No oigo nada.
1: Rápido, audio.
2: ¡Qué susto!
3: ¡Silencio!
4: Que és el tio Faja.
2: ¡Por fin!
5: Quin patiment tota l'estona.
6: Però s'escolta bé.
5: Sí, s'escolta molt.
6: Si així pujaves... la gent està més atenta, perquè ha de parar atenció.
5: Ja, no, sort que no veu interactuar ningú amb vosaltres, amb ell, perquè era d'allò que puges el volum de la ràdio i de cop parla...
6: En diferents plans.
5: Joder, i flipes.
4: Però el millor moment... Sustos,
5: sí, sí, el millor moment del programa de divendres va ser quan sí que amb un parell vas demanar que tiressin una sintonia i et vas cascar dos minutets ben bons sense parlar, que no sé si us veu canviar de roba o què havíeu de fer, però vaja, es va fer llarg. Sí.
6: Paula. Tira Cinto, Willy, i així aprofitem per canviar protagonistes a la taula. Des del Teatre de Tarragona, el Que t'hi jugues, a Ser Catalunya, fins a les dues del migdia. Salut.
7: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
8: I fins quan ha de durar la broma?
5: Està guapa la cançó, per això.
6: Has de deixar respirar el programa,
5: sí,
6: eh?
5: Sí, sí, ja, ja.
4: Estava respirant moltíssim. Era un bon debutar-ho.
5: El bateria ha rebentat de tocar, eh, ja.
6: Però mira com balles.
9: ¡Qué falta! ¡Fuera! ¡Fuera!
6: Em va durar.
4: És que estàvem canviant la taula.
5: Ja.
4: I jo pensava que s'hauria tirat públic o alguna cosa així.
10: Un gran problema amb això.
5: Que aguanta, eh? Jo estava a casa pensant, no, igual han marxat.
11: Jo sóc el porter.
2: Vinga, vinga.
6: 13 minuts i arribem a la una del migdia.
12: Tardó, però lo dijo.
5: La taula era canviar els integrants de la taula o que havíeu de canviar la taula? Saps, físicament desmuntar-la i muntar una nova?
4: Perquè,
5: tela, eh? Dos
13: minuts. No, aquí reconec el mea culpa, eh?
5: El Willy, sí.
13: Sí, hauria d'haver tirat un separador.
5: No, no, així està, així mola més. Així mola més. Perquè al final aquestes sintonies no es gasten, si no...
6: De tant en tant s'ha de deixar respirar el programa.
5: Ja, ja.
6: Sí, no? Sí. També tens raó. Relaxar-nos.
5: Sí.
6: Moltes vegades anem atropellats.
5: Sí.
6: De vegades també va bé. Mm. Mica de música i ja està, i ens situem, no?
5: Però després passa que segurament al final del programa anàveu atropellats un altre cop perquè veu deixar massa temps aquí.
4: Voleu deixar un segon de la secció del programa?
5: Sí.
4: Deixa-la, puja-la.
5: Ja.
13: Jo, és que jo em poso molt nerviós, amb això.
6: Per què et poses nerviós?
4: Hem activat el
13: toc. No sé. Quan hi ha un blanc, no us poseu nerviós quan hi ha un blanc?
5: Sí, sí, sí. Clar, el Willy pensa, algun botó he tancat
6: silenci,
5: i no parla.
6: Silenci, silenci. Ara molta gent s'havia pensat que li havia marxat la ràdio,
4: Hi ha un detector de...
6: Sí, salte, no?
4: Salta el detector
13: de... Sí, sí, sí, potser...
6: Quan tarda en saltar el detector?
13: No ho sé, podem provar-ho.
5: La història de la ràdio, de cop.
6: Es nota que estem acabant temporada,
5: sí,
6: ja.
5: Sí, sí,
4: això, es va us notant, puc explicar una anècdota d'un presentador de Ràdio Fórmula que va anar al lavabo mentre sonava la cançó i va veure que eren aigües majors. I de sobte li va saltar el detector de blancs.
6: Sí, home.
4: Clar, perquè es va acabar la cançó. Es va oblidar l'automàtic. Ah. Havia de tirar les músiques en automàtic, les cançons en automàtic, això ho fan molt els de Ràdio Fórmula, ho tiren en automàtic i sonen dos, tres cançons seguides, i el tio va anar a dipositar, i de sobte, clar, es va endur l'aplicació perquè tot funcionés bé, però clar, l'aplicació va com 25-30 segons tard.
6: Ah.
4: Mm, clar, va arribar tard. Va arribar tard. Va
6: I
4: arribar
6: quan et salta en automàtic, què has de fer perquè torni a...
13: No, em sembla que parles una mica i ja torna.
6: Ah, val, és automàtic.
13: Sí.
6: I però clar, s'envia un mail, però s'envia
4: un amic meu. S'envia un mail a tota la gent.
6: Un amic teu que treballa també amb el Cazorla?
5: Si val, no,
4: ja no, ja no. Ara és professor.
6: Ja no.
4: Ara no.
6: Ara és professor?
4: És professor de secundària.
5: Joder.
4: I això, es va menjar un detector de blancs.
5: Que guapo.
4: Va estar guapo.
5: Doncs ara, abans que acabi la temporada, que encara hi haurà menys temes, ja sabeu un dia que podem practicar, podem buscar això. El programa de divendres va assistir el tio Faja, i té mèrit que hi anés perquè el teníem una mica enfadat per algun altre programa al que no se'l va convidar.
14: Ah, que voy a Tarragona?
6: A veure, una cosa. ¿Cristóbal todavía no te lo ha dicho?
14: No metas a Cristóbal en esto, Sique Rodríguez.
6: Sí, porque él es quien os coordina y le llamé la semana pasada para decírselo y me dijo, no, ya problema.
15: Os digo, me parece a mí una excusa baratita.
14: Cuando los eventos son en hoteles de alto standing,
6: todavía
14: a tus amigos los
6: Inquis
0: A tus amigos los kinkis no nos llamas.
1: Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
3: Elena, es va emprenyar perquè el dia de l'homenatge al Dream Team no el vam convidar.
10: Molt lleig, eh? Molt lleig, eh?
3: I jo li vaig dir, oye, tío, que vienes sin invitación, que tú eres de la casa.
0: No,
3: i ell
0: no,
3: volia
0: no.
3: La teva trucadeta, Elena, per dir-li que estava convidat al homenatge al Dream Team.
11: Ahí le tiene, con dos cojones.
3: Ho volia formal. Ho volia formal.
12: La meva haurà de ser la del director del programa, ah, o el subdirector, no?
3: És que Flaqui comença, Flaqui.
16: Aquest senyor té una jeta tremenda.
5: Bastant lleig. Anem a altres coses. Va, el Flaqui, ara que el sentíem aquí, el tenim de vacances, previs al Mundial, a veure com li va el Mundial, perquè ha arribat tan just de piles que l'altre dia no va tenir forces ni de dir totes les síl·labes d'una paraula. Va fer un Bartomeu.
17: Boyan, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
5: Gràcies.
17: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat i després del butlletí tornem amb més coses aquí al Que t'hi jugues.
18: Repetim la jugada per si hi ha alguna possibilitat de reclamació.
17: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat, la resta de l'activitat, de l'activitat.
19: Que hi ha clubs propietat de multidionaris.
20: Senyor Lluquer, Lluquer Rifé.
5: El Lluquer Rifé.
20: Senyor Lluquer Rifé, que feia les coses, que feia l'entès perfectament.
5: Sí?
20: Ha dit entitat.
5: Entitat.
20: Una mica de pesada entitat.
5: Però no estem acostumats.
20: I saps què és que si ho va dir? Ama, i seguim la seva acció.
5: Puc seguir?
20: Senyor Chaborla.
5: Chaborla. Sí que no riguis, que tu també et vas agafar uns dies de festa la setmana passada.
20: Dos.
5: Et vas agafar uns dies de festa?
20: Dos?
5: Val, uns dies de festa, és correcte, dos.
20: Vols que et digui quants en tinc d'acumulats?
5: No, perquè en tens molts.
20: 26.
4: No, que és el tema, que és el tema. Que és el tema.
20: Home,
4: que és el tema.
5: Jo només et dic que
20: 26
5: quan...
20: 26 dies acumulats.
5: Bé, ja serà menys.
20: Més els 25 laborables que tinc a l'estiu. Dos mesos. Que no penso perdonar ni un minut.
5: No és cosa meva, o sigui...
4: Tornarà a l'octubre.
5: El que passa aquí és que a tu no vens un dia i els oients ho noten.
12: Volia comentar un altre tema avui, però és que al xat de YouTube només es parla d'una cosa, i no és broma.
21: De què es parla?
12: De veure on és Sique Rodríguez.
21: Ah.
22: Oi.
12: Jo només llegiré el que diuen els oients, Flaqui. Insisteixo, eh? El Yassir diu textualment, Sique de vacances un altre cop, però aquest home corre algun dia. És molt divertit, el xat de YouTube avui.
20: Vale.
12: Perquè llavors el Roberto l'està defensant i diu que, clar, que no només és el que t'hi jugues, que la ràdio són moltes hores...
21: Oh, claro.
12: I s'ha encès un debat al voltant de si Sique treballa o no treballa algun dia.
22: És un debat oportunista.
12: Dit això... per sortir una mica del tema.
21: No, t'has explicat tu mateixa, eh?
12: Com que ara parlaré...
21: Les explicacions les hauràs de donar tu.
12: No, és que clar...
23: Hi ha molta maldat en este món.
5: Una miqueta de maldat sí que hi ha. Anem al Nil Solà. S'ha vingut detectant que des de fa uns dies té aquell efecte una mica de l'APM, del mentalista, que quan li fas una pregunta, ell respon la pregunta amb la pregunta, saps? Tu li preguntes,
4: vale.
5: Em sabries dir l'última hora del Girona? I ell, el primer que diu és, doncs l'última hora del Girona te la sé dir i és tal. I això ho ha fet diverses vegades.
24: Anthony Gordon, nascut a Liverpool fa 25 anys, on en els propers minuts, Nil Solà, què tal, bon dia?
25: Hola, què tal, Helena? A tots, bon dia.
24: Signarà el seu contracte per les properes 5 temporades.
25: Sí, firmarà aquest contracte per les properes 5 temporades.
24: Deia el nostre president Joan Laporta que aviat se l'emportaria a llum de gas, però ell ja va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, no, Nil?
25: Sí, va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça.
24: I amb Anthony Gordon ja al sac, ara la direcció esportiva, Nil, centra tots els esforços en Julián Álvarez.
25: Sí, és la gran desig. Ja fa setmanes que expliquem aquí a la cadena SER que al Barça la prioritat eren firmar dos davanters. El primer ja ha arribat, extrema esquerra, Anthony Gordon. El Barça, i ara el gran desig és Julián Álvarez.
24: Nil, un nom que s'ha relacionat molt amb el Barça en els últims anys és el de Bernardo Silva, una opció que la direcció esportiva considera interessant.
25: Sí, és una opció que la direcció esportiva considera interessant.
26: Yo estoy flipando ahora mismo.
5: Sí, sí. Li podeu provar a dir-li qualsevol cosa en la pregunta i ella la resposta es veu obligat a colar-la.
4: Sí, sí, ell li pot dir qualsevol cosa a la resposta i es veu obligat a colar-la.
5: El Nil repeteix la pregunta perquè es concentra, és la seva manera de fer-ho, i li ve la resposta al cap perquè últimament, pobre de memòria, no va molt sobrat.
20: És a dir, hi ha un metge del Girona que va al Barça, no?
25: Hi ha un metge del Girona que va al Barça, en principi, però al futbol sala.
20: Havia ha dit bro.
25: Fitxat des de l'Alavés, gallec, i marxa cap al Barça, però a futbol sala.
20: A futbol sala.
25: Parla molt i molt bé, per cert.
20: Com es diu?
25: Ara t'ho dic. Bueno.
27: Entérate, si donde vives hay algún taller de memoria, y apúntate.
5: L'hauries d'haver dit, el metge es diu no sé què, no sé què, i l'hagués dit, el metge es diu així. Llavors et diu la resposta com toca.
4: Exacte.
24: El Xavi Cazorla, que no descansa ni el mes de juliol. Moltes gràcies a tots per haver-nos seguit un dia més. Nosaltres, ja ho sabeu, tornem demà a les 12. Que vagi bé, adeu.
2: Què t'hi jugues?
7: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Només penso en tu. Referents amb tu.

0: Cadena SER.
1: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Manuel Agudo Durán. Nolito, què tal?
3: Què tal? Buena, com estàs?
4: El Nito en bon patxer, eh?
2: Ah, president, què fas aquí?
4: Jo vaig estar a punt de voler-ho fer, de voler portar el Club Barcelona, però va acabar anant al Manchitis.
3: Qué malo estoy, qué malo estoy.
2: ¿Te gusta el sitio porque no entendiste la oferta de Bartomeu o qué?
3: Bueno, venía con la letra borrada. No,
1: que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
5: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
6: Joan, què ha de sonar?

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant.
4: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
5: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
6: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
7: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
6: ¡Qué buen servicio!
7: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
9: Suena bien.
8: 4,3 litros de consumo a los 100.
9: Suena a Qashqai e-Power.
8: Y al 0% TAE.
9: Suena a que estreno Nissan.
8: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
10: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas.
3: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
11: Juguem al nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
3: Però si ets més de carrusel...
12: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
3: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial. Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
13: Alcalde, moltíssimes gràcies i molt... Ara no és que m'hagi emocionat. A veure, li he de passar el micro a l'alcalde, segueixes tu.
14: Segueixo la crònica perquè, com és primavera i tenim una primavera esclatant mentre recupera la veu, doncs és el pol·len dels plataners que tenim aquí sobre. Vaig omplint una mica l'espai i ara estem a sota d'un.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. L'actualitat tal com raja i amb un somriure. De dilluns a divendres de 7 a 11 a SER Catalunya.
14: Vaig omplint una mica l'espai. La plantació de plàtans, encara n'hi ha molts. I ara estem a sota d'un.
15: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
3: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Si estic amb tu, tot és millor.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al Llapis de Memòria. I abans que res, un dia més, us he de recordar que durant el Mundial a la SER us estem oferint doble programació. A les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i a les freqüències de la SER, que és on esteu ara mateix, ens teniu a nosaltres, els del Llapis de Memòria, amb aquesta edició especial mundial en què estem connectant les cançons de persones d'arreu del món. Dit això, que soni l'himne de Senegal.

0: Bona tarda, Soli.
1: Bona tarda.
0: Què et passa pel cap i també pel cor quan escoltes l'himne del teu país d'origen, de Senegal?
1: Només em passa al cap el patriotisme, el fet de tenir un sentiment de pertenència. Em recordo també quan era molt petit al col·le, és els moments que aprendem allí.
0: La cantàveu al col·le?
1: Sí.
0: Això ens ho estem trobant molt en aquesta edició especial mundial, que en molts països es canta l'himne a l'escola.
1: Exacte.
0: Bona tarda, i ara?
2: Bona tarda.
0: I tu què sents quan escoltes l'himne de Senegal?
2: Jo sento recordatori i recordar-me que formo part d'un país molt gran i també molt d'orgull.
0: Tu fa més anys que vius aquí que allà, oi?
2: Sí, des de la guarderia.
0: Sí, vas venir aquí amb...
2: Amb 2 anys.
0: Amb 2 anys.
2: Sí.
0: I tu, Soli, 50-50, no? Perquè crec que vas arribar al 2026.
1: Exacte.
0: I ai, al 2006.
1: Al 2006, i ara estem al 2026.
0: O sigui, arribes amb 21?
1: Amb 20, 21, i jo porto la meva meitat de la meva vida a Senegal i l'altra meitat aquí a Catalunya.
0: Heu tornat a Senegal des que esteu aquí?
1: Jo sí, jo torno cada 2 mesos estic a Senegal.
0: Cada 2 mesos?
1: Cada 2-3 mesos màxim estic entre... Tenc un peu en cada lado.
0: I com és que vas tan sovint?
1: Amb els projectes que fem des de nostra associació i nostra cooperativa. Tenim projectes de cooperació a Yembol, que és d'on soc, dels barrios de Dakar. Mm-hmm. I res, fem allí projectes de cooperació.
0: Tu i ara hi has anat des que estàs
2: aquí? Sí. Jo, bueno, quan era més petita, almenys, cada any a l'estiu, que són 3 mesos, jo ho allargava fins a 5 mesos.
0: Que estava 5 mesos?
2: Sí, per exemple, agafàvem vacances del juny al dia 19, crec que era. El dia 1 jo ja estava a Senegal i tornava a l'octubre, normalment. I això ho feia cada any. Però després vaig baixar una mica el ritme a mesura que em feia més gran.
0: Ara quant temps fa que no hi vas?
2: Fa 3 anys, des del 2023.
0: Tens ganes d'anar-hi?
2: Sí.
0: Quan vens des d'aquí cap allà, canvia la visió del Senegal de la que tu tenies quan estaves allà?
1: Jo crec que tot canvia amb el primer viatge. És com si has oblidat tot.
0: Com que ho has oblidat tot?
1: Sí. El primer viatge sempre, perquè jo vaig fer la meva primera viatge amb 5 anys. Amb 5 anys de desconnexió amb moltes coses.
0: Sí, amb 5 anys vol dir que portaves ja 5 anys aquí a Catalunya.
1: Exactament.
0: O sigui, el 2011, una cosa
1: exactament,
0: així.
1: Exactament, és el 2011. I això, pues, tot canvia, no? Com hasta la llum, no? Hasta la llum de Senegal és diferent. Entonces, todo cambia y tú eres otra persona y algunas cosas cambian. Las miradas, reflexiones, costumbres, hasta el agua que tú bebías toda tu vida, aportas allá, el primer cop que bebas aquest agua et pot tener un dolor de panxa, por ejemplo.
0: Si t'has occidentalitzat.
1: Exactament.
0: I també ho veus a la mirada dels veïns? Com aquest és de fora.
1: Nosaltres, jo sempre el que diu que no som de ningú joc. No som ni de Senegal, no som ni d'aquí. Perquè d'aquí no es classificam.
0: O sou dels dos llocs, no?
1: Jo és el que dic sempre. Jo me sento català, jo me sento de Barcelona, jo me sento barcelonès, jo me sento de Sant Boi. Soy samboyano, entonces es nadie me lo quita.
0: I tu, i ara?
2: Jo sí que és més complicat perquè al final he crescut aquí des que soc petita. Llavors hi ha moltes coses que si a vegades em costa una mica entendre o a ells mateixos els costa entendre de mi perquè no tenim com moltes vegades la mateixa visió. Però,
0: sí. Un exemple d'això seria?
2: per exemple, jo sóc una persona que estic molt acostumada perquè com m'han ensenyat a ser molt directa quan dic les coses, saps? En plan, dir-ho, o sigui, no passar pel mig, dir-ho directament. I en canvi, doncs, a Senegal és molt més acostumat quan una persona petita parla amb una persona més adulta, doncs, parlar d'una manera molt més diferent de com aquí estem acostumats.
0: Sí, com un respecte,
2: exacte,
0: una manera de parlar
2: potser
0: amb la gent gran.
2: Potser algo que per mi és normal expressar-ho d'aquesta manera, Jo puc veure normal aquí, i moltes persones aquí ho veuen normal, però potser si ho expresso allà de la mateixa manera, potser no ho veuen de la mateixa manera perquè no és el mateix tipus d'educació. Però, al final, a mi ho entenc i depenent del lloc on estic,
0: m'adapto
2: una mica més, sí.
3: Oh, no.
2: M'adapto una mica més, però si no... S'ha d'entendre els dos contextos, al final.
0: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria, un Llapis de Memòria conjunt de dues persones d'origen senegalès. Ells són el Malamin Soli i la Yara Chiam.
4: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria conjunt entre el Sol i la Yara, que és com volen que els hi digui. Jo ho intentaré. Amb la cançó, si ho dic bé això, Gestu, de la cantant senegalesa Aïda Sam, que pel que tinc entès forma part d'una llarga saga de músics senegalesos. De fet, el seu avi és un dels músics més legendaris del Senegal, el Samba Diabaré Sam, i la persona que ha escollit aquest tema ets tu, Yara.
1: Sí.
0: I ara ens has explicat el per què.
1: Aquesta cançó, especialment a mi, cada cop que l'escolto tinc un sentiment, no sé, m'encanta. Perquè jo, quan vaig arribar aquí, vaig arribar amb el meu pare, que ja portava molts anys a Barcelona, i la meva mare encara vivia a Senegal, perquè ja va venir molt més tard que jo. I sempre que anava de vacances, bueno, l'any que just que va sortir aquesta dona de cantant, va treure una cançó que m'encantava molt, i jo sempre l'escoltava amb la meva mare, i aquesta cançó també quan va sortir l'escoltava molt amb ella. Llavors, quan jo estava aquí l'escoltava, moltes vegades la cantàvem per al telèfon, i sempre em recorda a ella. I justament aquesta cançó té una part de la lletra que diu Manu Manu Fi Manjau Matarà.
0: Que això és quan... Wolof?
1: Wolof, és Wolof.
0: És la llengua que es parla al Senegal, sí. A més del francès.
1: Sí, una de les tantes llengües. I diu Manu Manu Fi Manjau Matarà. Bou Jalela. Quan jo vaig venir aquí no sabia res i era una nena petita. I és com em sentia molt identificada amb aquesta part de la cançó. Però jo sempre que l'escolto em, no sé, em dona molts bons records. I era com, per mi, nostàlgia d'aquells anys, la qual, bueno, estava amb la meva mare i sempre parlàvem per telèfon.
0: I us la cantàveu per telèfon?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Cap al que ens dius, primer va venir el teu pare?
1: Sí, molts anys abans, el 92 o així.
0: El 92?
1: Sí, sí.
0: I tu ets de l'any?
1: 2005.
0: O sigui... Bé, els números diuen que en una visita vas ser engendrada, no?
1: Sí.
0: Això diu, bueno, una visita profitosa que va sortir bé. El teu pare ve al 92?
1: Sí, 90-92 més o menys, sí.
0: I com és que decideix fer aquest viatge?
1: Perquè ell primer estava al Marroc i llavors, bueno, ell va dir, bueno, mi gente, no vamos. I doncs va entrar a Espanya, a Barcelona més en concret. I, bueno, va començar en el món de la restauració a Barcelona, creant un restaurant senegalès a Plaça Real, que va ser el 93 o així, 94, si no m'equivoco. I després d'això va obrir també una tenda a Gràcia, després va tancar el restaurant a Plaça Real i va obrir un altre restaurant a Gràcia també, a Joanic.
0: Sí, li van anar bé les coses.
1: Sí, sí. I després, bueno, el 2015 o així, va tancar el restaurant. I, bueno, jo vaig arribar el 2007,
0: Set,
1: el
0: no?
1: 2007, sí. I la meva mare va arribar el 2012.
0: Llavors, sí, vas estar 5 anys,
1: sí.
0: Que éreu el teu pare.
1: I jo. I, bueno, això, quan anava sempre de vacances, anava justament per veure la meva mare. I també, doncs, per empapar-me de tota la cultura senegalesa, perquè al final no deixava d'estar rodejada de persones catalanes barcelonines. Llavors, aquest viatge també m'ajudava, doncs, a reconnectar amb les meves arrels.
0: Que tu, suposo que de la teva estada al Senegal en menys de 2 anys, poc te'n recordes.
1: El que m'expliquen.
0: Normal, és normal.
1: Sí.
0: Que en aquest tema, amb la cuina senegalesa, aquí tenim un eix connector entre els dos, perquè tu també et dediques a la cuina, sí. No, Soli? Que diria que el plat més conegut, almenys, és el Tchiebudien.
1: El millor plat.
0: El millor plat.
1: Sí.
2: Bueno, aquí
0: tenim discrepàncies, ara entrem. Que a Senegal es menja amb coberts o es menja amb la mà?
1: Depèn de quant de bo estigui el plat.
0: Expliqueu-me això.
2: No, depèn de on està, depèn de la família. Si no es menja amb la mà, és amb culleres, no?
1: Sí,
2: amb
1: culleres.
0: Però és un plat comú, no? He vist.
2: Plat comú. Sí. Això sí que és...
0: I tothom va agafant d'allà.
1: Sí.
2: Sí, amb normatives.
1: Exactament.
2: Amb normatives.
0: Hi ha una normativa que és que només pots agafar amb la mà dreta.
2: Perquè l'esquerra, normalment, en nostres països, és per fer altres coses.
0: Explica'm
2: és
0: això.
2: És per al lavabo.
0: Ah, vale. Diguem-ho clar, és per netejar el cul.
2: Exactament.
1: Sí. Llavors, no vols menjar amb
0: la mà... És de mala educació, no?
1: Que netejar el cul, exacte.
0: Sí. Va, jo que sóc esquerrà, aniria malament a Senegal. Que tu en el teu restaurant, malament, Soli, serviu a Tchiebudien?
2: Sí, tenim, a Barga tenim kebujen, tenim tots els plats.
0: Kebujen.
2: Sí, tenim kebujen, kebujap. Sí.
0: Quin és per tu el plat típic senegalès més suculent?
2: Com jo soy mandinka.
0: Què vol dir això? Ens has de donar context.
2: Jo soc del Casamàs.
0: Sí, del sud.
2: Del sud. M'identifico molt amb Catalunya, en aquest part. I en nostra cultura el mafe és algo molt idèntica. Per exemple, Yara és d'altra ètnia.
1: Sí.
2: Ellos cada dia comen kebujen. Cada dia.
1: Bueno, a veure.
2: Cada dia.
1: T'ha passat, eh?
2: Solo canvien de color, de blanco o de rojo.
0: Sí, cada dia mengeu arròs amb peix.
1: Bueno, a la meva casa, personalment, no.
0: Clar, perquè tens un pare xef. Sí.
1: Sí, a Senegal, quan vaig... jo sí que menjo cada dia xep. Quan, si sí, el dilluns fan xep de color blanc...
0: Xep, li dieu? El...
1: Xep, sí, xep, el diminutiu.
0: Xep odent.
1: Dimecres fan una altra cosa, però a mi un quart en un tàper del dilluns, així jo el dimarts ho menjo. I dimecres fan xep de color vermell, i jo es fan una altra cosa i jo menjo el tàper del dimecres, perquè a mi m'encanta el xep. Jo puc estar 3 mesos menjant xep i no em canso.
0: Tu d'on ets, de Senegal?
1: Jo soc de Dakar.
0: Vale, de la capital. Sí, i tu ets del sud.
2: Exactament.
0: O sigui, aquí tinc un català de Senegal i una madrilenya, perquè ens fem una idea, no? De com funciona
2: exactament,
0: la cosa.
2: Exactament.
1: Literalment, sí.
0: Que el teu restaurant, Solí, és la cooperativa Barca.
2: Exacte.
0: Com neix aquesta cooperativa?
2: Va néixer en plena pandèmia, però la provocació de su nacimiento és a través de los projectes de cooperació. Queremos autofinanciarnos en coses que hacemos en nuestros países, ¿no? De facilitar el acceso al internet, crear un espacio de centro cívico como aquí, facilitar a la gente de crear cooperativas y sus propios negocios. Y dijimos, pues vamos a hacer... Yo en ese momento estaba en el sector de solería. Y digo, lo más fácil es hacer catering. El primer año me he facturado 20.000 euros, así en las bromas. Y de allí, pues, por cosas de la vida, los tres que estuvimos, nos hemos quedado sin trabajo y hemos dicho, mira, creemos que aquí hay negocio. Y justo vino la pandemia y me acuerdo cuando fuimos al notario, nos decía, yo estoy cerrando cada día empresas y ponerse a abrir. Y le dijimos, sí, queremos abrir. Y así nació. Empezamos primero con solamente caterings y eventos y festivales. Y luego pues nos salió la oportunidad del antiguo Barrio Park, que está en Sants, porque todo lo que nosotros hemos hecho ha sido dentro de Sants, que tiene una cultura del cooperativismo, que tiene un movimiento social. Es un barrio que a mí me encanta muchísimo. Todo ha nacido dentro del Cambadjo, ¿no? De ese movimiento de lucha, y me identifico muchísimo, y nuestro proyecto también se identifica mucho, ¿no? Porque al final acabo lo que decimos nosotros, que somos unos activistas gastronómicos. Y esa oportunidad del barrio Upar, como ha crecido, ha hecho crecer un poco todo. Empezamos con 3 y ahora tenemos una plantilla aproximadamente de 14 personas. Y hacemos festivales aún hasta Portugal. De hecho, justo saliendo de aquí vamos a hacer nuestro checklist para preparar mañana de salir de aquí para ir a Portimao para el festival de Afronation.
0: Claro, porque feu cuina... africana.
2: Africana. Y la importancia es también tener propuestas para todos los eventos y cosas que se organiza aquí, que tienen relación hacia el continente africano. Intentamos responder a esa necesidad, ¿no? Donde sea, desde un festival de baile, desde un Afro Brunch, desde un Oyofe, desde Madrid, Almería, hemos hecho casi todo el tour de España.
0: Y sí, que te tirada, això.
2: Y en eso es una final, una decisión política que queremos, porque queremos que la gastronomía africana ocupe un lugar importante en Cataluña.
0: ¿Y todos los trabajadores de la cooperativa son africanos?
2: Ahora mateix, sí. Bueno, ¿por qué levantar la mano?
0: Sí, aixeca't el dit, la Yara.
1: Som 13 africans y una persona que no es africana.
2: ¿Por qué? ¿Quién?
1: Priscila.
0: Priscila. ¿Qui és
2: Priscila? Yo lo considero africana.
0: ¿Qui és la Priscila?
2: Es una que es de Perú.
0: Bueno.
1: Bueno, a veure, ¿cómo que bueno?
0: Bueno, africana no és. Hi ha moltes coses, però africana no. Bueno, no
1: però tots som africans.
0: Tu estàs allà dins.
1: A on? Sí.
0: A la cooperativa.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: I què fas, tu?
1: Jo no faig res.
2: És la jefa.
1: No, jo estic a la part més d'esdeveniments i caterings, de preparar logística, parlar amb els clients i tal.
0: Sí, tu ets la ment pensant, la que organitza...
1: Molt no penso.
0: ...els tinglados. Sí.
1: Una mica entre tots també amb el Soli. Som un equip, som un pack, que dic. Soli és Yara, Yara és Soli, ens diuen així. Els nostres noms van sempre junts. I entre els dos sí, organitzem esdeveniments, festivals, càterings, serveis importants.
0: I va funcionar la cosa.
1: Sí.
0: Doncs hem començat aquest llapis de memòria conjunt amb la cançó que la Yara li recorda aquelles converses telefòniques amb la seva mare. I ara ha arribat l'hora que soni la cançó que el Soli dedica a la seva mare. I aquesta cançó és Gambia Musolu, de Jalibà Kouyaté.

0: culturals que estan acceptades en la societat a Senegal, que les persones, tothom accepta normalment, però jo...
1: A tu et semblen masclistes?
0: Al tenir una mirada occidental, a mi no em poden semblar correctes, però jo al final no puc jutjar perquè no ho estic mirant des d'un punt.
1: Ho has explicat perfectament. Tu amb la teva mirada des d'aquí ho veus i dius... La resposta seria sí, per mi sí. Allà està molt acceptat.
0: Exacte.
1: Jo t'ho dic també perquè ho parlàvem en producció amb l'Amparo i l'Aitana, de dir, volem que també vingui una noia senegalesa, perquè els mitjans, quan vegen, ja no dic de Senegal, de l'Àfrica, venen molts homes, però venen molt poques dones. Mm-hmm. I tinc la sensació que no les escoltem, i n'hi ha moltes també.
2: I joves.
1: I joves també.
0: Sí, és el que et dic. Al final, hi ha moltes coses que jo no puc jutjar, ni puc... Les intento entendre perquè és que jo no estic mirant, com es diria, imparcialment. Sembla que estic tenint una mirada... Si jo, per exemple, vingués d'allà...
1: Estàs tenint una mirada feminista.
0: Si jo vingués d'allà, per exemple, i vingués aquí i veiés coses aquí que no em semblessin bé, seria el mateix.
1: Doncs és que has de fer la següent vegada que vagis a Senegal i ara els hi poses una mica de batgial.
3: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Fiebre de Badji Alt, sonant el llapis de memòria conjunt dels senegalesos Malamine Solly i Yara Tiam, que és una cançó publicada el 2016, que bé la podria haver triat el Malamine, perquè estava ara aquí discutint si era més feminista o no amb la Yara, però no ha estat el cas, perquè Yara, Fiebre, Esteve.
1: Sí, aquesta cançó, si la traduïm a l'Wolof, segurament no l'acceptarien, però aquesta cançó, a mi m'encanta Badji Alt, en totes sus formes. Tornem un altre cop amb el mateix de la meva generació, l'època en la que jo m'he criat.
0: Però clar, és que avui volem saber la teva opinió.
1: Sí.
0: Està bé que ens en donis. És 2016, no?
1: 2016, sí.
0: Et transporta aquella època?
1: 2017, jo tenia 11 anys. 11 anys, el 2016. Que és quan va sortir, just estava a punt d'entrar a l'ESO, una nova etapa, i just va sortir a Badji Alt, que primer feia covers en català, saps? Que ja això era uau, ja creava molta atenció. I després, doncs, amb aquestes lletres, cançons, amb l'autotune, la música d'empoderament de la dona, saps? De la llibertat, doncs a mi em va tornar boja, deia uau, vull ser com ella de gran, saps? Perquè em sentia com... Sempre l'escoltava amb les meves amigues, i llavors em sentia com part d'alguna cosa, i estava justament en l'època, doncs, en la qual el moviment feminista estava en el seu moment més, potser podríem dir-ho, més important, perquè ara ja sabem com està la cosa, però era com el seu moment pic, i que sortís una dona a cantar aquest tipus de lletres, jo em sentia uau, saps? I per mi és la reina d'Espanya, clarament. Sí, per mi és la reina d'Espanya. Aquesta cançó hauria de ser himne.
0: És que aquí tenim moltes reines, també. Sí. És així.
1: Sí. Aquesta cançó per mi hauria de ser l'himne d'Espanya, de veritat. I, no sé, em recorda molt a l'època de preadolescència, quan comences a conèixer i a saber una mica també cap a quin costat vas.
0: Vas tenir una adolescència molt rebel o què?
1: No.

0: Al sol no. I riu.
1: No, no crec.
0: L'has liat ja, no.
1: O sigui, jo et dic, jo quan era adolescent... No crec que tingués una adolescent molt, molt rebel. Era una persona molt tranquil·la. Sí que he sigut sempre una persona molt activista. He sigut una persona molt antiracisme, feminisme, de tot. O sigui, tornem al mateix. Era una època en la qual tots aquests moviments estaven doncs, en el seu moment pic. Llavors, doncs ens sumàvem i sempre lluitem pels drets humans, pels drets de qualsevol cosa. I
0: de petita, quan et deien què vols ser de gran, i ara tu què deies?
1: Jo volia ser cantant.
0: Ah, mira.
1: Jo volia ser artista, quan em preguntaven. A mi sempre m'ha encantat l'art.
0: I tu, Soli, volies ser enginyera de camins.
2: Sí.
0: Fer carreteres.
2: Perquè tenia un referent i també en aquest moment era un dels treballos més cotitzats de Senegal. Y eso, y me llamaba la atención, y aparte era muy bueno en matemática, y eran como cosas que puedes hacer si eres bueno de tal cosa o de tal cosa, ¿no? Entonces, ahora no soy ingeniero, pero estoy muy cerca de los ingenieros.
0: Diseñas ponts, ¿no?, una mica, exacto. Entre Barcelona y Senegal.
2: Doncs, a través de la comida.
0: Doncs ara del Senegal sabeu on marxem? Marxem a Granada amb Estopa i la raja de Tofalda.
3: Girona

Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ajuntament de Girona i Auditori de Girona.
1: Clàssic Auto Girona. Polígon Maixirgo. Has tingut una topada amb el teu vehicle? El vols pintar? Treballem en totes les companyies asseguradores. Mecànica, planxa i pintura. Taller oficial Bosch Car Service. 972 90 80 33. Clàssic Auto Girona. Carrer Sarrià de Ter 34 38 de Girona. Patrocinador oficial del Girona Futbol Club.
2: Dona't el gust d'estrenar cuina. A les rebaixes Movalpa, gaudeix de fins a un 25% de descompte en els teus mobles de cuina només fins al 31 de juliol. Disseny, qualitat i solucions a mida per la teva llar. Visita'ns a Girona, carrer de Barcelona 133. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
3: Restaurant Cal Gros, ara amb nova gerència al lloc de sempre. A la carretera vella de Santa Coloma, Sant Dalmai. Tornem als nostres orígens. Plats de tota la vida, com el bacallà, els cargols, les carns a la brasa, els arrossos. També pollastre, l'est i plats del dia per emportar. Cal Gros, el restaurant de la carretera de Santa Coloma, Sant Dalmai. 613-810-408. Bona cuina, la de sempre.
4: Aquest estiu, amb aquesta calor...
5: A la piscina!
4: Ah, no hi ha piscina? Un altre any i encara no hi ha piscina a casa. Mira que ho sabies, eh?
6: Piscina Rei Girona. Especialistes en piscines d'obra. Al web piscinareigirona.com, al 972-839-553 i a Llagostera.
4: Piscina Rei Girona. Per tenir piscina a casa.
7: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans. La pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
8: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
9: Joan, què ha de sonar?